El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Bueno, va, pues vamos con... Vamos a seguir, anem a seguir perquè no us penseu, amics i amigues de la perifèria, no us penseu en cap cas que avui no tenim ruta, avui no tenim ruta per Catalunya, perquè és super, super, super interessant tot el que ens explica cada setmana en el Carles Sánchez. Carles, on anem aquesta setmana?
1: Ai, hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
1: Mira, jo aquesta setmana vull fer una ruta nostàlgica.
0: Vinga.
1: Quan al veure la pel·lícula aquesta de Rayman,
0: sí,
1: i vaig recordar-me quan la van estrenar, on vaig anar al cinema, al cinema Euterpe de Sabadell, en l'any 88, jo m'ho vaig dir, hòstia, en aquella època jo vaig anar a la Pica d'Estats. L'any aquell, hòstia, i em va venir també el record. I doncs, volia parlar-los de la Pica d'Estats, no?
0: Que guai.
1: La Pica d'Estats no és una ruta familiar, perquè, bueno, és una ruta d'alta muntanya, però, bueno, penso que alguna persona d'aquí que visqui a Catalunya, anar a la Pica d'Estat o per allà a prop, penso que l'ha de fer. Penso que, ara digue la frase, un bon català ha d'anar a la Pica d'Estats.
0: Sí, no? I si no ets català, també.
1: També, però un bon català ha d'anar-hi, no? Perquè...
0: Però és molt, mira, jo no he pujat mai. És molt complicat de pujar?
1: A veure, sí.
0: És superexigent?
1: És alta muntanya. Alta muntanya. Hi ha molta gent que les fa en dos dies. Bueno, jo la vaig fer en dos dies. Primer puges un tram i després el dia següent puges l'altre. És una ruta, diguem... Són paraules mayores, no? Com diríem en castellà. La Pica d'Estats, clar, sí.
2: Esto lo han entendido en Madrid, ¿eh?
1: Sí. Pero esto no lo escuchan en Madrid, ¿no?
2: Sí, tanto. Claro.
0: Alguno hay que...
1: Sí.
0: Pero no, esto no.
1: Bueno, la Pica d'Estats té el fet de que és la muntanya més alta de Catalunya. Això és important, perquè és el sostre, no? I mesura, em sembla que 3.400 metres, em sembla que era l'alçada que té la Pica d'Estats. És una muntanya molt alta. A més, és curiós perquè també és fronterer amb l'estat francès. És a dir, Catalunya i França limiten amb la Pica d'Estats. Diuen que es diu Pica d'Estats perquè són dos estats, l'estat francès i l'estat espanyol. Els primers que van pujar aquesta muntanya diuen que van ser a finals del segle XIX, principis del XX, van ser uns francesos que van pujar-hi fins a dalt. I diuen que la segona persona que va anar-hi és mossèn Cinto Verdaguer, el poeta, famós poeta català, que va anar-hi. Inclús, la Pica d'Estats està formada... Hi ha tres pics, tres muntanyes. Abans d'arribar a la Pica, que és la més alta, hi ha un altre al costat que es diu el nom de Verdaguer, el Pic Verdaguer, en honor de que mossèn Cinto també va pujar fins allà. Imagineu-vos, en l'època de mossèn Cinto, que no tenia botes Gore-Tex, ni botes Vibram, ni la roba que tenim ara, no? És a dir, les condicions per pujar-hi eren espardenyes.
2: I con la falda, perquè sí, sempre jo
1: iba
2: sotana, no?
1: Sí, clar, pujaria així. Bueno, a vegades, no sé si puja... les sotanes no pujava sotana. Hi ha una fotografia del mossèn Cinto Verdaguer quan es va... el van nombrar, li van guanyar els Jocs Florals, que va vestit amb la barretina i sense sotana. Però bueno. Aquesta muntanya per mi és emblemàtica, d'aquest record nostàlgic de la mateixa època que va estrenar Rayman. Per anar-hi has d'anar també al lloc, és preciós, has d'anar a Llavorsí, un poble que hi ha a l'Alt Pirineu, i has d'anar a agafar la carretera que va fins a Àreu, que és l'últim poble d'aquesta carretera. Quan arribes a Àreu ja s'ha acabat la carretera, és un poble de muntanya preciós, molt bonic. Allà al costat hi ha un càmping, que també és un càmping d'alta muntanya, i, bueno, i cintal. Llavors, has d'agafar una pista forestal que l'última vegada vaig anar, per poc deixo el cotxe, està en molt mal estat, que va fins a un aparcament que es diu la Molinassa. I aquest aparcament, doncs, jo el vaig pujar caminant, Des del poble d'Aro van anar pujant, caminant fins a la Molinassa, i després allà ja agafes el camí fins al refugi.

0: Puges, alguns van deixant el cotxe allà, si tens un 4x4, vale? Deixen allà el pàrquing, és una gran esplanada, al fons hi ha tota la muntanya amb una cascada d'aigua espectacular, i després puges fins al refugi. Molta gent allà acaba la primera part de la ruta, i el dia següent puges el camí, que és bastant, fa un gran desnivell, i puges fins a la pica d'Estats. I, bueno, jo tinc l'anècdota que va venir el major mai, i el major per poc es mata, perquè va relliscar i per poc mata per un d'aquells barrancs que hi ha per allà. Però, bueno, jo penso que és una excursió molt emblemàtica i també molt xula, i penso que si algú està interessat, anar-hi. Això sí, anar ben protegit amb bon calçat, portar aigua, totes aquestes coses per anar per alta muntanya. I aquesta seria la meva proposta d'aquest d'avui.
1: Oye, pues está muy bien. Hay que ir, o sea, no es complicado llegar hasta la pica, es decir, sí, o sea, sí, bueno, hasta la base, es decir,
0: yo,
1: ¿dónde aparcas?
0: A nivel familiar, el fet d'anar-hi a Àreu i passar una nit al càmping ja és una experiència brutal, eh? Ja és molt maco, perquè
1: qué és xulo.
0: Està a mil i pico metres aquell càmping, i és, bueno, a la nit fa fred, i me recordo que jo vaig anar una vegada amb el meu fill i la meva dona i en una tenda de campanya, i allà, bueno, feia fred, era l'estiu i feia fred.
1: Oye, pues, me parece una recomendación absolutamente brutal. Hay que ir a la pica de Estats, es un lugar mítico. Yo conozco personas que han estado en equipo, en este equipo que ya no están, tenían tatuada la pica de Estats. Hasta ese punto hay gente que es fan de esa montaña. Vamos a seguir con más cositas, venga.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui és un any especial musicalment parlant. Fa 150 anys, el 23 de novembre de 1876, naixia a Cadis un infant que es convertiria en una de les veus musicals més singulars i necessàries que ha donat mai la cultura hispànica. El seu nom era Manuel de Falla. Per commemorar aquest aniversari, us he preparat un programa sencer dedicat a la seva música. Tres obres que no es limiten a representar una terra, sinó que l'aixecaven, la revelen, la transformen en so. Escoltarem Les noches en los jardines de España, Impressions sinfòniques per a piano i orquestra, El amor brujo, un ritual de foc, passió i alliberament, i La fantasia bètica, peça per a piano sol que va al cor més dur i lluminós de l'Andalusia profunda. Tres obres, un sol compositor i una música que 150 anys després continua respirant com el primer dia. Mireu, Manuel de Falla va néixer a Cadis, com he dit abans, el 1876, una ciutat blanca i salina, oberta a l'Atlàntic, però amb un cor enterament andalús. Des de jove va entendre que la música que l'envoltava era única, el flamenc, el cantejondo, els ritmes gitanos, però que per comprendre-la de tot primer calia allunyar-se. Va anar a Madrid, on va estudiar al conservatori, i va sobreviure amb feina i poca glòria. Després, el 1907, va creuar la frontera i va instal·lar-se a París. Allà va conèixer Debussy, Ravel i Ducas. Va aprendre a escoltar la música amb una oïda nova, analítica i sensorial, alhora, però no va deixar d'escoltar Espanya. Quan el 1914 va tornar, ja era un altre músic. Havia après a dir Andalusia sense imitar-la. El folklore no era per ell una postal ni una decoració, sinó una veritat profunda, una font de la qual extreure quelcom essencial, la por, el desig, la memòria, la llum i l'ombra. El 1919 s'establia a Granada, la seva llar definitiva en terres peninsulars. Meticulós i discret, treballava amb una lentitud que era rigor, no indolència. Cada obra era una destil·lació. La seva trajectòria el situa al costat d'Albéniz i Granados, entre els pilars que la música espanyola del segle XX. Però el seu llegat ultrapassa qualsevol etiqueta nacional. El 1939, acabada la Guerra Civil i commogut per la mort del seu amic Federico García Lorca, marxa cap a l'Argentina, on va morir el 1946. Ens ha deixat una obra breu en extensió, però immensa en profunditat. Les peces que escoltarem avui són la millor prova. I començarem per Les noches en los jardines de España. Mireu, hi ha músiques que no expliquen, sinó que il·luminen. Les noches en los jardines de España de Manuel de Falla n'és un exemple perfecte. Una obra escrita entre 1909 i 1915, que no pretén descriure's un jardí real, sinó convocar el que resta d'ells a la memòria, a la pell. Falla va definir com a impressions sinfòniques. Aquesta etiqueta diu molt. No es tracta d'un concert tradicional amb cadències exhibicionistes ni virtuosismes de solista. El piano té un paper protagonista, però no com a veu aïllada. És una peça més dins la paleta orquestral, responsable de matisos, de reflexos, de petites llums que apareixen i s'apaguen. L'obra ens transporta a tres espais concrets: el Generalife de Granada, aquells jardins alts, perfumats i silenciosos, una dansa llunyana, insinuada com a ressò que arriba de no sé on, i els jardins de la Serra de Còrdoba, on la nit sembla tenir una altra textura. Fou estrenada en 1916 a Madrid amb José Cubiles al piano i Enrique Fernández Arbós a la direcció. L'any següent, en 1917, Ricard Vinyes, al qual Falla havia dedicat l'obra, la va portar a París. Des d'aleshores ha estat llegida tant com a paisatge impressionista com a manifest d'una sensibilitat profundament espanyola. La crítica ha destacat sempre la riquesa de color i la subtilesa tímbrica. No és una peça de grans gestos, sinó d'hores petites i precises, d'instants que es fan eterns. La versió que oferim avui és una gravació de 1962, amb Gonzalo Soriano al piano i Adolfo Argenta al capdavant de l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París. Aquesta gravació forma part de la col·lecció de Great Conductors. Soriano fou un dels grans pianistes espanyols del seu temps
especialment sensible a la música de falla, sabia trobar el punt exacte entre l'elegància i la terra. Argenta, per la seva banda, era un director reconegut per la seva capacitat de crear atmosferes, per la riquesa de matisos i per la poesia que extreia de les orquestes. La unió de tots dos en aquesta gravació és afortunada. Resulta difícil imaginar una aproximació més natural i convincent a les noches de los jardines d'Espanya. Ara us demano que tanqueu els ulls un moment i imagineu un jardí a la posta de sol. Olors de terra humida, un lleu vent que mou les fulles i una font llunyana. Escoltem ara les noches en los jardines d'Espanya amb Gonzalo Soriano al piano i Ataulfo Argenta a la direcció.

Acabem d'escoltar un paisatge sonor que no explica res de manera literal, però que ens ha ofert imatges molt concretes. El piano com a llum que travessa la penombra, l'orquestra com a massa d'ombres i color que l'envolta. Si en reteniu alguna cosa, fixeu-vos, quan torneu a escoltar l'obra, la manera com el piano es fon amb la corda i la fusta, els silencis que falla deixa oberts, perquè la imaginació ompli el buit, i les petits girs harmònics que aboquen una vegetació lluminosa i misteriosa alhora. Aquests tres elements fan que l'obra funcioni tant en una sala de concerts com en la memòria silenciosa de qui l'ha escoltat. I ara passem a la següent obra, El amor brujo. Mireu, hi ha músiques que semblen néixer d'una foguera interior. Són sons que avancen com a brases, que il·luminen la foscor i que alhora convoquen alguna cosa antiga, gairebé ritual. L'amor brujo de Falla és una d'aquestes músiques, una obra que no s'escolta sinó que s'invoca. L'obra neix d'una història de passions i fantasmes, una dona perseguida per l'esperit gelós del seu amic antic amant. Però més enllà de l'argument, l'amor brujo és un viatge sonor, una successió d'escenes que combina misteri i foc, recolliment i explosió. Hi trobem la dansa del fuego, sí, però també murmuris de cordes, girs melòdics que semblen sortir d'una cova, ritmes que evoquen el taconeig, silencis que respiren com si fossin part del cos. La música avança com un ritual de purificació. Cada secció és una passa més cap a l'alliberament. Falla utilitza colors tímbrics molt precisos, fustes que insinuen, metalls que esclaten, cordes que sostenen la tensió amb una elegància gairebé hipnòptica i, sobretot, una orquestació que sap ser austera i incandescent alhora. Era, una vegada més, la seva manera de dir Andalusia sense imitar-la. La versió que escoltarem avui porta la signatura de Ataulfo Argenta, mateix director que hem escoltat a les Noches de los Jardines d'Espanya. Argenta tenia una capacitat excepcional per donar vida al repertori espanyol i la seva lectura de l'amor brujo és directa, viva, plena de contrastos. Sap trobar el punt exacte entre el refinament i la terra, entre la precisió i l'instint. Aquesta gravació conserva una frescor que sorprèn encara avui, tot i respira, tot i vibra. Que la foscor inicial ens envolti, que el foc s'encengui a poc, que la dansa ens arrossegui. L'amor brujo és un ritual que no demana pressa, només atenció. Obrim la ira, també una mica l'ànima.

d'escoltar d'Amor Brujo, un itinerari que ens ha portat de la foscor inicial fins a la claredat final, passant per aquell centre incandescent que és la dansa del fuego. Una dansa que falla no inventa, sinó que descobreix, com si sempre hagués existit, esperant que algú la transcrigués. El que queda és la sensació d'haver assistit a alguna cosa que no era exactament un concert, més aviat un ritual. I potser que això la música de falla no envelleix, perquè parla d'allò que sempre ha estat i sempre serà. Bé, ara passem a la fantasia bètica. Mireu, hi ha músiques que semblen sorgir de la terra, no escrites, sinó excavades. La fantasia bètica de Manuel de Falla és una d'aquestes obres. La sensació que algú ha anat a buscar el que hi havia a sota de tot el que coneixem com a música espanyola i n'hi ha tret quelcom fosc, lluent i profund. El títol no és folclorista. Bètica és el nom romà de l'Andalusia, l'antiga Hispània baètica. Un nom que evoca no el tipisme, sinó les arrels més profundes, prehistòriques gairebé, d'aquella terra. Falla la va compondre el 1919, a l'any que instal·là a Granada, però encàrrec del pianista Arthur Rubinstein, que l'estrenà el 1920 a Nova York. L'obra és llarga, densa, demanant, una de les peces més exigents que Falla va escriure per a piano sol. Hi trobem la guitarra, imaginada, reconstruïda al teclat, el cantejondo en la seva forma més austera, ritmes de saeta i boleria que no canten, sinó que couen. No és fàcil ni decorativa. La seva escolta pot sorprendre qui no l'espera. No hi ha cap passatge de bona educació. La fantasia bètica és intensa fins al final, irregular com una respiració nerviosa, plena de silencis que pesen i d'explosions sobtades que arriben sense avisar. Rubinstein l'havia encarregat, però confessa que li costava tocar-la. Massa exigent, massa distant de les seves preferències. El temps ha donat la raó a Falla i avui l'obra és reconeguda com una de les creacions essencials del piano espanyol del segle XX. I qui ens ofereix avui és Alícia de la Rocha, pianista de Barcelona, nascuda el 1923. La Rocha va ser durant dècades la gran intèrpret del repertori ibèric, no perquè fos espanyola, sinó perquè tenia una manera especial d'entrar dins d'aquesta música, sense forçar, sense submergir-se, fins a perdre la forma, però amb una autenticitat impossible de fabricar. La seva lectura de la fantasia bètica, editada per Praga Digitals, té tota la garra que l'obra exigeix, però mai no perd l'elegància ni intel·ligència. La Rocha aconsegueix que l'obra soni inevitable, com si no pogués ser d'una altra manera. Ara poseu-vos còmodes, deixeu que la música faci el seu camí. Aquí comença l'Andalusia que no es veu als cartells.

Acabem d'escoltar la fantasia bètica d'Alícia de la Rutxa, una obra que no admet passivitat, ens demana que hi siguem del tot, que l'acompanyem en cada gir, en cada silenci, en cada explosió. Si n'heu sortit una mica sacsejats, és que la música ha fet la seva feina. Falla no vol que sortim iguals, vol que alguna cosa s'hagi mogut a dins, i en aquesta obra potser més que en cap altra ho aconsegueix. Mireu, tres obres, tres mons i un sol nom que els vincula, Manuel de Falla, un compositor que va néixer fa 150 anys en una ciutat salina de la costa atlàntica i que va dedicar la vida sencera a trobar la manera d'expressar allò que no té paraula. Ho va aconseguir, i la prova és que encara avui la seva música és capaç de fer-nos sentir coses per a les quals no tenim nom. Les noches en los jardines de España ens han mostrat la bellesa de la nit com a espai d'escolta. L'amor brujo ens ha recordat que la música pot ser un ritual i alhora una alliberació. I la fantasia bètica ens ha portat fins a les arrels de tot, al lloc on la música i la terra es confonen. Gràcies a Gonzalo Soriano, a Ataulfo Argenta i a Alicia de la Rocha. Gràcies a Manuel de Falla, que avui, com cada dia que la seva música sona en un altaveu en una sala de concerts, ha tornat a néixer. I fins aquí, partitura de tarda. Fins aviat i sigueu feliços.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
8: I believe that.

Qui et juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina. Les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià. L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.

0: jornada plujosa per viure el partit entre la Ciutat Cooperativa i el Manlleu. Un duel clau per la permanència, un duel clau per la Ciutat Cooperativa, que continua fent història i que vol mantenir-se a la Lliga Elit, a la Lliga d'Or del futbol català. I avui tenim, Albert, un dels partits més importants de la seva història.
1: No sé com descriure com m'estic, Eloi. Estic nerviós, estic emocionant, estic amb ganes. Estic una mica mullat perquè està plovent avui el Danny Harkey pràcticament a tota Catalunya en aquesta jornada unificada de Lliga Elit. Però avui és l'últim partit a casa que tenim aquesta temporada, l'últim partit al Danny Harkey. I depenent de nosaltres, el Ciutat Cooperativa depèn de si mateix, tot i estar ara mateix en descens, per aconseguir la salvació. Si guanya avui, superarà el rival que té davant, el Manlleu, i tornarà a sortir de la zona de descens on estava fa dues jornades, on va tornar a córrer contra l'Horta, però avui a casa vol aconseguir la quarta consecutiva, la quarta victòria consecutiva, i aconseguir l'objectiu d'aquesta temporada complicada, però molt bonica, que és estar a la Lliga Elit i salvar-se i estar un segon any en aquesta categoria, la màxima del futbol català.
0: És una bogeria de competició aquesta Lliga Elit. Queden dues jornades, som a la 29, queda la 29 i la 30, 6 punts en joc, i la Ciutat Cooperativa sap que guanyar avui és molt important, perquè la Copa és un equipàs. A casa, a fora, li està costant puntuar, de fet només ha puntuat, crec que són 5 punts en el que portem, 6 punts en el que portem de temporada. Per tant, sap que la pròxima sortida, que és a la Pobla, serà molt complicada, tot i que l'equip tarragoní no s'estigui jugant res.
1: Et porto, de moment hem d'esperar que jugui avui el Martinenc i la Pobla, on està en joc l'ascens de tercera ref, un empat d'Ibala al Martinenc. Porto la primera bona notícia, esperem que segueixi aquesta ratxa, és que la Cope, tu ho has dit, és el segon pitjor visitant, 6 punts en 13 partits, però és que el Manlleu és el tercer pitjor visitant. Només porta 8 en 14, una victòria, 5 empats i 8 derrotes. Està a 2 de Sant Feliu i a 4 de Rubí, que Sant Feliu en porta 10, Rubí en porta 12. Només té una victòria, que és la mala data, i és el camp del Martinenc. Va ser a l'octubre, va ser 1-4. L'única derrota que ha tingut el Martinenc que tota la temporada a casa és contra el Manlleu, que va fer la feina a l'octubre, però no ha aconseguit tornar a guanyar des de llavors. Veurem com es dona avui el partit. A l'anada va ser un empat a 1 el que es va viure al municipal de Manlleu, amb gol d'Aixam, que va tenir aquella ratxa de marcar contra Manlleu, marcar contra la Pobla aquí, marcar dos contra Baix, i veurem si avui pot tornar a marcar el 12, que jugarà de punta avui.
0: Sí, avui juga titular, parlem de l'alineació, i torna a jugar, per tant, clau aquest Aixam. Jornada unificada, com hem dit, a les 4 i 6 començaran tots els partits de Lliga Elit, en aquestes dues jornades que queden. Per tant, haurem d'estar molt atents al Twitter per saber totes les novetats dels altres partits, perquè poden canviar absolutament tot a la taula de la classificació en aquest partit d'avui. Albert, m'has dit una cosa molt important, i és que la Cope queden dos partits, però depèn d'ella mateixa, una cosa que és molt important per l'equip de Javi Calvo.
1: Efectivament, si guanya avui és que superaria directament a Manlleu. Aprofito per treure la classificació, que tu has dit que aquesta classificació de la Lliga Elit és una bogeria. Està molt difícil i, òbviament, no és l'objectiu que tenim ara, però és que la Copa segueix amb opcions de play-off.
0: Sí,
1: tot s'ha de dir. Està quasi impossible, està a 4 punts a falta de dos partits, però és tan igualada aquesta lliga que es podria donar, encara que està molt complicada. Avui tenim jornada unificada, avui tindrem el Twitter que traurà foc les notificacions dels altres partits. Els partits que juguen avui a les 4 de la tarda són uns quants, si vols fer el repasso ràpidament.
0: Anem a repassar-los també per posar en context de quin partit ens pot interessar més d'un altre que s'estan jugant per l'àrea, sí, que per tant no ens interessa tant.
1: El primer de tots, el que retransmet per la xarxa, és el Martinenc Pobla de Mafumet. Un empat li serveix al Martinenc per aconseguir l'ascens de tercera ref, i també li serveix al Sant Juan de l'Atlètico de Montcada, que tenen 6 punts més que a la Pobla de Mafumet, i ens interessaria aquest resultat perquè la següent jornada de la Copa és allà al camp dels tarragonins, al camp de la Pobla de Mafumet, i per tant interessaria que no juguessin res. De fet, si no guanya el Prat d'avui, es quedaria a la tercera plaça i no es mouria, per tant també ens interessaria. Els altres partits són Sabadell i Atlètic Sant Just, que ens interessaria un empat o una victòria del Sant Just, perquè si guanya la Copa superaria el Sabadell B. També el Júpiter Rubí, que seria un empat un Rubí, el Prat Castelldefels, que ens interessaria potser una victòria del Castelldefels perquè la Pobla no juga res, o potser una victòria del Prat perquè la Copa es posaria un punt de Castelldefels, si estem així inspirats i intentem lluitar pels play-offs.
0: Són molt positius.
1: Sant Mauro, Sant Juan, que és una mica indiferent, i el més important és el Baix Horta. Ens interessaria, seria espectacular, un empat, perquè si passa això i la Copa guanya, superaria, pujaria tres posicions. Superaria Manlleu, superaria el propi Baix i superaria el propi Horta. Si guanya un dels dos equips, seguirà per dalt de la Copa i, per tant, només pujaria dos posicions. Finalment, el Vilafranca, Sant Feliu, que el més important seria un empat perquè el Vilafranca no ens posi complicades les coses, o fins i tot una victòria del Sant Feliuenc, que ja està pràcticament sentenciat, però sí que és veritat que si guanya arribaríem esperances a l'última jornada, que ho faria bonic, però massa tensió fins i tot per nosaltres.
0: Doncs sí, obrim el capítol de la Ciutat Cooperativa. Vam viure un Horta Cope amb un nivell molt baix. Albert, ara escoltarem a Javi Calvo, què ens deia d'aquest partit d'avui contra el Manlleu, però un resum ràpid del partit contra l'Horta, el pitjor partit que li hem vist a la Cope aquesta temporada.
1: Efectivament, no es va sentir còmode en cap moment, i mira que el cos tècnic de Javi Calvo, José Luis Márquez, ho va intentar moure tot, és que va moure fins i tot tot el mig del camp, inclòs Vial Blanco, que és molt difícil que
0: va
1: es mogui.
0: Va aportar els 7 canvis.
1: Perquè tots els rebots que hi havia en aquestes pilotes llargues que penjava l'Horta, les guanyava l'equip barceloní i va fer que al final aconsegueix una victòria còmoda per 4-1. El bo és que avui estem a casa, estem al Dani Harke, portem 3 victòries consecutives aquí i avui busquem la quarta, la Cope. Aquesta temporada no ha sigut un bon equip fora del Dani Harke, però sí que ho ha sigut aquí a casa, és el segon o tercer millor local i avui voldrà reafirmar-lo.
0: Sí, ara mateix és el quart millor local amb 27 punts de 42. Hem d'obrir el capítol del rival del Manlleu i ho fem escoltant a Javi Calvo, que ens va dir després del partit contra l'Horta sobre aquest rival en el dia d'avui.
2: Lo recibimos en casa, casa de verdad que es un equipo muy diferente a lo que estamos haciendo fuera del municipal, pero otro partido, otra guerra. Manlleu tiene un bloque muy fuerte, sabe lo que juega, tiene 3-4 jugadores con muchísima calidad. Creo que este año no lo ha salido como ellos esperaban, porque futbolísticamente la verdad que es un equipo que ha dado mucho y la primera vuelta ya lo demostró. Y hay que demostrar que, bueno, que el equipo está férreo, el equipo está firme y el equipo va para adelante.
0: Doncs això deia en Javi d'aquest partit que tenim avui, un Manlleu que ve a empatar 0-0 contra precisament el rival de la setmana que ve de l'equip de Javi Calvo, la Pobla de Montornès, porta 8 punts de 15, és a dir, que ve amb un bon moment i que ve de dues victòries contra l'Horta i el Sant Joan Atlètic de Montcada, d'empatar 0 contra Sant Feliueng, Pobla, i perdre contra Castelldefels, és a dir, que els últims 5 partits, 2 victòries, 2 empats i una derrota.
1: Sí, porta 4 partits sense perdre, tu ho has dit, a casa 3 victòries consecutives, com la Cope, va aconseguir guanyar el Sant Joan, però li van restar un punt per als incidents que van haver-hi a la grada, i amb la porta tancada, sense aficionats, va guanyar 3-0 a l'Horta en un partit clau, o sigui que el Manlleu es fa molt fort jugant a terres usonenques. Això sí, tu vas dir, el Manlleu és un mal visitant, fora, ve d'un empat a 0 contra Sant Feliueng, contra Sant Feliueng que va cuer, derrota 2-0 contra Castelldefels i derrota 3-0 contra Sant Just. A la Lliga van començar amb 16 punts de 21, l'any passat van jugar a Lliga Lig, van quedar novens, es van salvar les últimes jornades, van començar molt bé aquest any, però la mala ratxa els ha condemnat a això, està lluitant per la permanència. Jo crec que avui, de moment no els veig, i és una bona notícia, però hi haurà aficionats del Manlleu, que són els Àngels Calguig, i també es fan molt presents en els partits que juga el seu equip.
0: Doncs sí, ja dèiem, ratxes de 5 partits et canvien la dinàmica i el que estàs lluitant, pot estar lluitant cap a dalt per pujar de categoria o bé està baix com està ara mateix la Ciutat Cooperativa. Queden ara mateix uns 12 minuts perquè comenci aquest partit. Tots els partits, recordem, començaran a la mateixa hora. Estarem recordant constantment els resultats vigents, Albert, i hem de comentar també una gran afició avui al Dani Harke. Avui s'ha convocat abans de que comenci el partit una trobada en afició.
1: Tot i la pluja, i mira que està plovent, ara ha frenat una mica, però els Cope Boys i els Supporters 21 es fan presents, plogui, nevi, faci sol, com sigui, sempre estan el Dani Harke i també fora de casa. El Manlleu és un equip curiós perquè això, els hi van restar un punt per als incidents en la victòria 1-0 contra Sant Joan, que ja eren els tercers incidents lleus de la temporada, per això aquesta deducció de punts, però li van donar els 3 punts a l'anada contra Sant Just, on van perdre 1-2, i t'ho explico perquè va ser una situació força curiosa que ho van viure els nostres companys de Ràdio Manlleu, que els tenim avui aquí al costat, perquè al Sant Just li van expulsar un jugador just quan estaven fent el canvi per donar-li una patada a una ampolla, i l'àrbitre va expulsar el jugador abans que es produís aquest canvi, i per tant el Manlleu ho va reclamar i li van donar els 3 punts als manlleuencs i va comptar victòria 0-3 pels d'Osona.
0: Va rectificar la federació a posteriori.
1: Va rectificar a posteriori, tot i que el Sant Just havia remuntat un 1-0 al minut 88 i 89, però aquesta expulsió just abans, és que segons abans que es produís el canvi, o sigui, el va expulsar mentre s'anava a la banqueta. El que passa és que li va donar una patada a una ampolla, li va treure vermella directa a l'àrbitre, i per tant el canvi es va produir mentre ell estava al terreny de joc i just a següent el van canviar. Per tant, alineació indeguda i 3 punts pel Manlleu.
0: S'ha d'estar atent a aquesta escola, sí, que sí. Et canvien la vida, et canvien la temporada. El Manlleu ara mateix, que està en la de bona posició, 35 punts, és a dir, si la Cope guanyés, guanya avui, superaria el Manlleu, que has dit, Albert, podríem superar fins a 3 equips, cosa que estaria molt bé per anar a la Pobla amb vida i amb més confiança, i un Manlleu que la setmana que ve rebrà el Valls, per tant també un altre
1: sí,
0: partit
1: clau, absolutament clau.
0: No, són dos rivals de la part baixa, però el Manlleu també des de la seva visió és que es torna a jugar la vida i ells sí que tenen més a la mà poder salvar-se avui, no?
1: Sí,
0: avui,
1: per cert, Eloi, això de jornada unificada entre cometes, perquè segons el Twitter del Castelldefels comença el partit del Sagnier entre el Prat i el Castelldefels, avui tenien pressa, donarien pressa als dos equips que estan jugant els play-offs
0: perquè comenci
1: o el CM del Castelldefels, tenia molta pressa avui per penjar aquest tuit, per penjar aquest tuit i ja oblidar-se sí. I a veure si és un error o s'acaba donant que això que comença 10 minuts abans, recordem Prat-Castelldefels, que és un partit que no sabem el que ens interessa del tot. Si el Prat no guanya, la Pobla, si no aconsegueix la victòria avui, quedaria tercer i per tant l'últim partit que juga contra la Copa no jugaria res, seria una gran notícia, perquè no jugaries que ni moure's de posició ni de playoff. I llavors ho veurem com passa i també està a punt de començar el Martinenc, Pobla Mafubet, el partit més important pel que fa a categoria, perquè el Martinenc amb un empat li dona l'ascens a ells mateixos i al Sant Juan Atlètic de Montcada.
0: Estava revisant i potser la federació ha fet una excepció d'horari amb el Castelldefels, però no té sentit fer una jornada unificada que comenci abans, no?
1: Comenci 10 minuts abans, no
0: mai
1: sé, no
0: he escoltat un partit que comenci abans. Després sempre comença més tard, no? Però abans
1: tenia pressa. L'àrbitre del Sagnia avui tenia pressa.
0: Ara passarem alineacions, Albert, però vam comentar ja fa dues setmanes amb el Genai que Ethan Relova no tornaria a jugar aquesta temporada.
1: Això és espectacular.
0: I sembla que quan les coses es posen malament, Relova diu, sí, sí, estic lesionat, però jo vull seguir jugant i avui no és que estigui convocat, sinó que surt de titular, ja podem avançar.
1: Central titular, Ethan Relova, i això que ho sabem, que ha anat arrastrant moltes lesions aquesta temporada, però si algú ho dona tot per l'equip, és ell, i avui serà titular contra el Manlleu. També tindrem defensa a 4 habitual, amb la sorpresa potser de que Kilian, el capità, serà lateral dret.
0: Sí, és el més estrany, no? Però bueno, ja ho hem vist molts cops, Kilian de lateral, no desagrada tampoc en Puello per la banda esquerra.
1: Que ja ho havia estat a Horta, i també l'altra sorpresa és que Itxama s'ha de punta.
0: Sí, que torna també a la punta. Sí, una cosa m'estranya també, Albert, ho hem parlat, Rubén Navarro sense minuts, No sé què està passant amb Rubén, que ha estat, diria que fins a les darreres 4 o 5 jornades titular.
1: Sí, de fet, no va sortir contra Horta i va ser l'únic que no va sortir, no, en aquell partit.
0: Doncs mira, surten ja els jugadors sobre el terreny de joc i és hora, Albert, de repassar les alineacions dels dos equips. Ho farem amb la de l'equip local, l'equip de Javi Calvo, amb què surt avui la Cida Cooperativa, Albert.
1: Doncs amb el 4-2-3-1 habitual, amb Aleix en porteria, Relova i Kevin en la parella de centrals, Kilian el capità de lateral dret, Puello, que torna a jugar a lateral esquerra, en el doble pivot, com el partit d'Horta, Pepe Ullé i Toni, Biel Blanco en la mitja punta, a les brandes, Brian, Adrián Delgado Xicano, i en punta la novetat, i Xam Ceral.
0: Aquest és l'11 de l'equip local de l'equip de Sant Boi, hem de repassar també el del Manlleu, el de l'equip de Luis Gallego.
1: Ho anirem confeccionant a mesura que es posi el partit, però tenim un 4-3-3 amb Charri a la porteria, Costa i Pol de centrals, Roura lateral esquerra i Rafa lateral dret, Muro i Oleguer de doble pivot, Toni Cao, el golejador de mitja punta, Adrià i Eloi a les bandes i l'altre golejador, també Toni, al set com a punta.
0: Ja tenim alineacions preparades i està aquí tot a punt perquè comenci el partit del Dani Carquet.

0: fent el sorteig de capitans. Kylian avui com a lateral dret de l'equip de la Ciutat Cooperativa abandona la seva posició habitual de central per cedir-li a Kevin i donar pas a Relova, que recordem estava lesionat, o continua estant, però avui torna l'11 titular, perquè quan arriba un partit gran el senyor Izan Relova torna l'11 titular.
1: Efectivament, a la banqueta aprofitem per repassar que està, com sempre, el meu jugador preferit, pràcticament, en Buku, que espero que jugui alguns minutets, Manu Hidalgo, que avui fa 20 anys, el felicitem des d'aquí, Beniamín, Rubén Rodríguez com a punta com a nou, Luis Serrano, Pablo Chacón com a porter suplent, Tomás Vargas com a davanter suplent, Pedro Bravo, que jo crec que avui tornarà a sortir, i Rubén Navarro.
0: Com vagi el partit, no, suposo, però...
1: L'últim partit ja va tenir una altra ocasió, com també la va tenir contra Sant Feliueng. Sí que és veritat que contra l'Horta era més insignificant, hagués sigut el 4-2, però això està per aportar aquests 10 últims minuts de qualitat. Recordem, un jugador amb experiència tercera, jo crec que fins i tot segona B, ha jugat amb Prat, ha jugat amb Sant Boià. És un jugador que encara que es va retirar la temporada passada, encara que li queden minuts de màgia.
0: Doncs sí, esperem que tingui minuts, sobretot si el partit arriba amb possibilitat de copa i de poder guanyar, i el partit està empatat o ha de remuntar, segurament surti al terreny d'això, que ara repassant per megafonia les alineacions abans de fer un minut de silenci. Els jugadors ja preparats, i quan la megafonia acabi donarà pas a aquest minut de silenci que començarà de concili al col·legi. Finalitzat el minut de silenci, animen l'afició aquí al Dani Jorge, perquè saben que és un partit clau, perquè saben que guanyar avui pot significar seguir en aquesta lluita per mantenir-se la Lliga Elit, i que una derrota podria complicar molt la vivència de la Copa, la categoria d'or del futbol català. Tot preparat perquè comenci el partit. La primera posició serà per la Ciutat Cooperativa, la posarà des del perfil central Sabiel Blanco, i canvi de posició del camp habitual. Albert, la Cope jugarà a l'esquerra de les nostres posicions, el Manlleu a la dreta.
1: Sí, és veritat que durant tota la temporada els hem vist a la dreta. Recordo i aprofito que poseu els ulls, que poseu les oïdes amb els dos jugadors més perillosos de l'Associació Esportiva i Cultural Manlleu, que són Toni Cao amb el 17, que porta 9 gols en 28 partits, però sí que és veritat que fa 8 jornades que no marqui i que s'allargui aquesta ratxa. I també un altre Toni, l'Antoni Rossell, el dorsal número 7, porta 7 gols en 22 partits.
0: Doncs Albert, mira què està passant ara al Dani Jarque. No són les 6 i 5 i per tant els jugadors segueixen escalfant quan està tot a punt per començar, perquè la jornada és unificada.
1: Això
0: per
1: no tant, ho hem fet a Manlleu, eh? Ahir a Manlleu, a Castelldefels.
0: I llavors hem de... M'encantaria confirmar-ho a Castelldefels, perquè si estem fent això i a Castelldefels han començat el partit...
1: Ha borrat el tuit,
0: genial. Doncs estaria planificat perquè...
1: Sí.
0: Perquè sortís quan sigués l'hora, doncs els jugadors escalfant, perquè encara ens queden...
1: Clar, 2 minutets.
0: Doncs 2 minutets. Doncs mira, m'agrada que com a mínim es respecti aquesta jornada unificada, però els timings estan mal mesurats, eh?
1: Aquí hem tingut una mica de pressa també el Dani Jarque, els jugadors que volien sortir. Jo ho he dit a l'Odi, eh? Jo estic nerviós, no m'imagino els jugadors. Primera temporada de la Lliga Elit, no per tots, perquè per exemple Biel Blanco va jugar amb el Sant Boià a la Lliga Elit, i el Kylian té molta experiència, no a la Lliga Elit perquè és categoria nova, però a tercera ref i a la primera catalana, però jo tindria molts nervis si per exemple fos jugadors com Manu Hidalgo, com Brian de Xocoló, que també ha debut aquesta categoria, com Icham Zelal. Jo sé que ells ho porten bé, perquè porten tota la temporada jugant a la Lliga Elit, però jo avui estic molt nerviós.
0: Sí, jo crec que és un partit que li agrada la Copa jugar, eh? Els partits grans sempre són partits que a la Ciutat Cooperativa se li donen bé, perquè jo crec que han nascut en aquest context de fer front a les adversitats, i avui tenen una altra oportunitat. Mira, per tornar-ho a demostrar.
1: Un altre tuit planificat, aquest cop de la Unió Atlètica Horta, que diu que comença el partit. Jo crec que no ha començat el partit, recordem que és el duel que més ens interessa, el que s'està jugant al Municipal, al Vilar, al Baix contra l'Horta. Sisplau, que comenci a l'hora, que no s'avanci. Avui els CMs tenen molta feina i es nota.
0: Avui, evidentment, no, és el partit clau, dues jornades claus, mateixa hora, 6 i 5. Sembla que l'àrbitre diu que ja poden tornar les pilotes a la banqueta, perquè ha de començar a puntuar el partit. Queden uns segons perquè siguin i 5. La primera posició serà per la Ciutat Cooperativa i serà per Biel Blanco, que avui, Albert, ha de ser l'home clau de nou.
1: Sí, és el segon màxim golejador de l'equip, empatat amb David Toro, que ja no està a les files de la Ciutat Cooperativa. Porta 3 gols, va marcar el gol de la victòria no fa tant contra Sant Just, donant 3 punts aquí al Dani Jarque. És el jugador total del Ciutat Cooperativa, de l'equip de Javi Calvo.
0: Doncs ara sí, tot preparat. Ja són les 4 i 4, queda un minut i l'àrbitre vol ser puntual, segurament exigències de la federació perquè comenci tot a la mateixa hora. Es prepara el col·legiat Germán Navarro Gómez al Barcelona i ara sí, comença el partit. Primera pilota de Biel Blanco, Kevin, la mia camp contrari, buscant Eixam, remata i s'aconsegueix emportar Pepe Uller, mig del camp, obre cap a la dreta, encara Brian, més de Brian, de Sokolov, la centrada d'aquesta pilota que queda morta i se la queda la Ciutat Cooperativa. Pilota va lateral dret, Kilian la posa interior de l'àrea, l'esperava Eixam, refusa la defensa de l'Horta i serà servei de banda a favor del Manlleu.
1: Hem de dir que ara mateix amb tanta gent al municipal de Nijar que és difícil la visió que tenim ara mateix en la posició que estem. Veurem si a la mitja part o en pocs minuts podrem avançar-nos una mica i ficar-nos a peu de tribuna per veure bé el partit.
0: Lota de Costa a dalt, buscant que la baixi Toni, que és ara qui salta, saltarà també Toni Colom, disputa aèria, no la baixa ningú, la toca Pepe Uller, la toca també Toni Colom, la tocava en última instància Adrià i aquesta pilota acaba al camp del Manlleu. Pilota a banda dreta, intentava arribar a Biel Blanco, Kevin mig del camp, Pepe Uller juga cap enrere, lateral dret amb Kilian que retrocedeix i juga amb Aleix, que torna a jugar amb Kevin, de primeres el central que puja a la seva posició i li entrega la pilota al lateral dret a Kilian. De moment el Manlleu esperant el seu propi camp, una defensa més passiva que la Cope, que de moment té la possessió de la pilota. Reloma
1: 4-3-3 molt marcant, no, del Manlleu ara mateix pel que veig.
0: Sí, té pinta d'un 4-3-3 exactament.
1: Això sí, el dorsal número 2 Rafa està com de mig.
0: Ara rectificarem també la nostra alineació. Pilota llarga, Reloma, recupera a Pol, pilota aèria, la disputa Puello, remata al mig del camp i el Blanco la toca, li entrega Eixam, que volia descarregar cap a Pepe Ullés, a la que va quedant al central del major compte que xutava ara Charly, la pilota pujava a Biel Blanco a dificultar el xut del porter del Manlleu, tocava a Biel Blanco i després per línia de fons, però celebra Biel Blanco, que avui està enxufadíssim també.
1: Sap que és un partit molt important pel seu equip, sap que ha tirat una mica dels galons d'aquest Ciutat Cooperativa en les últimes jornades i avui, no sé si vol tornar a marcar, però fet que sigui perquè la Copa s'emporti els 3 punts.
0: Serà servei de porteria per Charlie, que la posarà en joc i envia a tot el Manlleu a camp contrari. No es vol complicar l'equip de Luis Gallego.
1: Ara torna a ploure fort, el Dani Jarque, no sé si ens podrem moure, Eloi.
0: Doncs ara ho veurem. Pilota llarga ara de Charlie, cama dreta, l'envia al perfil esquerre del seu atac, rematava Oleguer, compta la pilota que pot arribar cap a Toni, és dins l'àrea, compta Adrià, podia xutar Toni, cau al terra, cau dins l'àrea, l'àrbitre diu que no està rei aquesta pilota, que és possessió per la Cope, servei de porteria per Aleix.
1: Jugada complicada, molt boig dintre l'àrea, que podria haver sigut una gran ocasió de perill del Manlleu, ho ha frenat molt bé, el que torna avui al terreny de joc, Izan Rerova, que es queixava d'un petit penalti d'una tímida infracció al Manlleu, però no ha sigut res i serà pilota per Aleix Ruiz.
0: La posada en joc al porter de la Ciutat Cooperativa canvia també a tot l'equip de Javi Calvo a camp contrari, només la línia de 4 al camp de la Ciutat Cooperativa no es vol complicar l'equip de Sant Boi, pilota llarga, saltarà Brian de Sokolov, la pantilla li entrega Eixam, li deixa de cares a Biel Blanco, carril dret més de Biel Blanco convertit en l'extrem de la Ciutat Cooperativa, aquesta pilota que rebutja Muro i que segueix en joc, pilota pel Manlleu, recupera Kilian, recupera el capità, mig del camp, Toni Colom, banda esquerra, aquesta pilota que serà per la Ciutat Cooperativa, no ha sortit per línia de banda, més de Biel Blanco, és que és Brian amb Biel Blanco, i aquesta pilota que la recupera de nou la Ciutat Cooperativa, que ha sortit molt millor que el Manlleu.
1: Ha fet una sotana Biel Blanco, que avui s'ha notat que està absolutament inspirat i que vol que la Copa aconsegueixi els 3 punts. I per cert, Eloi, acabo de caure que qui no està a la banqueta avui són Yacine i són Dani Busto.
0: Cert, compte, banda esquerra, Adrià Delgado, Chicano, més de Chicano, li entrega frontal de l'àrea, Toni, arriba Toni Cao i l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa. Banda dreta, volia encara ara Adrià pel seu perfil dret. Aquesta pilota que rebutja la defensa de la Copa i serà banda pel Manlleu.
1: Doncs sí, a la Copa, tu ho has dit, aquesta sortint bastant més fort que a l'Associació Esportiva i Cultural Manlleu, que ha tingut una petita ocasió, per dir-ho d'alguna manera, on han reclamat penalti, però avui que està fent molt de perill en aquests 4 minutets que portem aquí al Dani Jarque són Brian de Sokolov i Xan Zeral i Biel Blanco, que estan combinant d'una manera espectacular.
0: Serà servei de banda a favor del Manlleu, que l'enviarà directament a l'àrea. Sembla que no es vol complicar tampoc l'equip de Luis Gallego. L'envia directament a l'àrea, remata Toni Colom, compta aquesta pilota que queda morta, l'acaba rematant Pep Uller, segueix al frontal de l'àrea, pilota per Rafa, Banda dreta. Intentarà la centrada al terra. Biel Blanco per recuperar-la per la Cope. És Adrián Delgado Chicano. Banda esquerra. Intenta una diagonal a Brian. Compte que arriba, no, perquè anticipa. Ara Roura i xuta directa cap a esquerra. Bloca l'eix en dos temps.
1: Rellisca i molt la pilota. No sé si això li afavorirà o no Brian de Sokolov, que rellisca, bloqui o no. I també l'ha relliscat una mica la pilota a Aleix Ruiz, que per sort l'ha pogut blocar en dos temps.
0: Pilota amb el porter de la Ciutat Cooperativa. La mira al terra. I acabarà jugant cap a l'esquerra, on l'espera Izan Relova, que avui sí, torna a ser titular, torna a jugar. Dèiem que estava lesionat i que semblava que no tornaria a vestir la samarreta de la Ciutat Cooperativa aquesta temporada, però que avui torna sobre el terreny de joc i ja toca la pilota amb els peus, el 21 de la Cope. Esperant el manlleu, pressió passiva al seu propi camp. Puello li entrega a Toni Colom, mig del camp, volia entregar-li a Icham, que és l'home punta de l'equip de Javi Calvo, recupera el manlleu, que no... Es queda amb la pilota als peus i segueix la possessió per la Ciutat Cooperativa. Kevin, al central dret de la defensa de 4 d'avui de la Ciutat Cooperativa, amb Kilian com a lateral dret. Samboy en joc, minut 6 de partit. De moment, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 0. Pilota que no es pot complicar de Kevin, que està pressionant molt a dalt. Ara sí, el Manlleu, la primera que pressionen, envia directament a banda i possessió per l'equip de Luis Gallego.
1: Sembla que té tot el perill per l'esquerra, el Manlleu, perquè té els tres golejadors un pocats en aquest davant d'esquerra. El primer, recordem, és Toni Cao, el dorsal número 17, 9 gols en 28 partits. El segon, Antoni Rossell, Toni Rossell, amb 7 gols en 22. I l'altre, Adrià Casanovas, que normalment és suplent, és el dorsal número 9, però avui està de titular i està per la banda esquerra.
0: Cota el xut que intentava ara Oleguer, toca la defensa, toca en última instància amb Kevin, i serà servei de banda o de córner, Albert, no ho he vist bé.
1: Sí, sí, córner. Treu un córner i perillós, aquestes ocasions per fer cooperativa, també per la meteorologia. És molt difícil avui blocar pilotes, refusar-les, perquè està el camp del Dani Harke més mullet de l'habitual.
0: Doncs serà servei de... Albert, no entenc què està passant. Està a la Ciutat Cooperativa dins l'àrea esperant el córner i tot el Manlleu
1: jugada ensajada, però no l'havia vist mai.
0: Camp.
1: Sí, sí, jugada ensajada.
0: Entrant, tots els jugadors del Manlleu entrant des de pràcticament al mig del camp. La centrada, punt de penal, acaba rematant el jugador del Manlleu. Aquesta pilota queda morta, no refusa la Cope. I és Toni Colom que l'envia al camp contrari, al camp de la Ciutat Cooperativa. Saltava Oleguer, ventint aquesta pilota, Brian Compot i Champ. Falta
1: de Brian
0: sobre Oleguer.
1: Sí, havien sigut una agafada mútua. Brian està agafant a la seva marca, però a l'Itxam l'està agafant. I al final l'àrbitre ha decidit que serà falta a favor del Manlleu. Jugada estranya, la del Manlleu.
0: Estava sacant el servei de banda des del perfil esquerre i no hi havia cap jugador del Manlleu dins l'àrea.
1: No, i han entrat tots en tomba i tot s'ha de dir, ha funcionat perquè han rematat. No sí, han anat entre els tres pals, però ha rematat.
0: Doncs al terra, Oleguer, el dorsal número 6 del Manlleu. De moment sembla que es podrà aixecar i que està bé i que continuarà en el partit. Avui, Sant Boi, recordem, la Ciutat Cooperativa s'està jugant la vida, s'està jugant la permanència. El Dani Harke, de moment 0-0 entre la CUP i el Manlleu. La posarà en joc Muro. La mirada cap contrari. Li arriba als peus a Chicano, que pot tenir la contrabanda esquerra. Chicano, conducció interior, li deixa el carril esquerre per Biel Blanco, buscava la diagonal. Ara Brian de Sokolov a la dreta, no arriba i l'agafa Charlie, el porter del Manlleu.
1: Corre massa avui la pilota, és molt difícil tirar aquestes pilotes llargues i mira que Brian de Sokolov és ràpid.
0: Doncs la pilota pel porter de l'equip de Luis Gallego, que l'envia a camp contrari al camp de la Cope. L'espera ja Toni, interior de l'àrea, un sac perfecte, l'àrea contrària, quina potència. L'ha entregat Charlie, pilota a banda esquerra, segueix la posició pel Manlleu. Aquesta pilota que es perd per línia de fons, ho celebra la defensa de la Cope i serà porteria per a l'eix.
1: De moment, si no hi ha novetats, no tenim gols en aquesta jornada unificada de la Lliga Elite que estem vivint a Ràdio Sant Boi. Els partits més importants, Martinenc, Pobla, Mafumet, que està en joc el títol, i també el Baix, Horta, sobretot pels interessos del Ciutat Cooperativa, que ens interessa un empat, que és el que es manté, el 0-0.
0: 9 de la primera, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 0, i en principi tots els partits de Lliga Elite en aquest moment estan al mateix minut, al minut 9. Diagonal perfecta ara de Kevin, la baixa Chicano, que pot encarar més de Chicano, la intentava posar a l'interior de l'àrea. Compte que el doble Puello, la centrada que es perd per porteria, la centrada de Puello al terra, un jugador del Manlleu.
1: Sí, ha sigut per la pilotada, no crec que vagi a més aquesta intent de centrada d'Adrián Delgado Chicano, i aquí s'ha notat que el Puello està banda canviada, aquesta sí, centrada aquí amb l'esquerra, al final centre tal, difícil, és que és molt difícil.
0: Juga que m'ha canviat de lateral, aquestes dificultats, però recordem, Rubén Navarro torna a ser suplent. Puello per l'esquerra, Kilian, el capità, avui abandona la línia central, si juga per la dreta, acompanyant a Kevin. En el partit d'avui, partit clau entre la Ciutat Cooperativa i el Manlleu, partit que pot marcar la permanència de la Cope a la Lliga Elit, a la Lliga d'Or del futbol català. Serà porteria pel Manlleu. Fins a quatre jugadors de l'equip Va, avui visitant el Danny Hark a camp contrari. Ara Charlie diu que no, que baixin tots, que no vol 4 a camp contrari, sinó que vol a tot l'equip. La posarà amb la cama dreta el porter del Manlleu. Busca la pilota, saltarà Toni. Kylian també salta, li passa la pilota per dalt, banda esquerra, podia atacar el Manlleu, se l'acaba quedant l'equip visitant. Compte, que jugada de perill, arriba a línia de fons, la posa enrere, punt de penal, pot xutar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Toni. La jugada banda esquerra ha estat Oleguer qui l'ha posat a punt de penal. Estava Toni, estava el set del Manlleu totalment sol, ha xutat i cap a dins. Minut 11 de partit, Ciudad Cooperativa 0, Manlleu.
1: Ha fet molt de mal aquest gol, eh? No ha pogut frenar Pepe Oller la internada d'Oleguer, que ha deixat una pilota molt bona cap a Toni, cap a Antoni Roser, que ha posat el seu 8è gol en aquesta temporada, i avança el Manlleu. Aquí el Dani Jarque gerra d'aigua freda, però a la Cope li queden molts minuts per remuntar, estem al minut 10, en queden 80 per davant.
0: Doncs si no tenim noves informacions, a part de que Javi Calvo està cabrejadíssim amb el seu equip, el primer gol d'aquesta jornada, Albert, si no tenim novetats.
1: Sí, i malauradament ha sigut en contra de la Ciutat Cooperativa, de tota la jornada, no només d'aquest partit.
0: La posa en xoc Biel Blanco ja des del punt central. Caparrello va buscar la diagonal, era Brian, se la queda el Manlleu, la baixa ara Adrià, punt central, Toni al terra, se la queda Adrià, que segueix amb la conducció, banda dreta, Eloi li entrega de primeres, ara de nou amb Adrià, segueix la jugada d'atac, banda dreta pel Manlleu, pilota per Eloi, la posa a la centrada, un pal, era Kevin qui rebutjava, i segueix la pilota en joc, i Cham intentava baixar-la, li volia entregar Chicano, anticipava la defensa del Manlleu. Pilota que queda morta, mig del camp, i el Blanco que està tot, es obre cap a la dreta, la pilota corre massa, arriba ara Brian de Sokolov, més de Brian, carril dret, la pilota cap a Biel Blanco, llarga, no arriba el 10 d'OP, portaria per Charlie.
1: Està sent molt difícil jugar en aquestes condicions pels dos equips, però sí, sí. És molt difícil fer tres passades seguides perquè avui el camp rellisca massa. S'ha notat la primera passada de Biel Blanco i mira que era fluixeta, i aquesta segona passada de Brian de tornada cap a Biel Blanco s'ha anat llarga.
0: Està jugant bé la Cope, està perdent.
1: Sí, sí, sí, està jugant bé.
0: Està perdent 0-1 el Dani Jarque contra el Manlleu, un partit que s'està jugant la permanència, i està jugant i ha començat molt bé l'equip de Javi Calvo, però la primera que ha tingut el Manlleu cap a dins, obra de Toni.
1: Sí, i mèrit d'Oleguer, que s'ha entrenat molt bé i Pepe ja no l'ha pogut frenar.
0: Per fer l'esquerra, ataca el Manlleu. Pilota ara per Adrià, juga cap enrere, Roura, que l'envia una diagonal cap a Tengó, se l'acaba quedant la Ciutat Cooperativa, Espuello, banda esquerra, lateral esquerra, li entrega a l'extrem, Adrià Delgado, Chicano, que encara hi acosta, més de Chicano, pot encarar, tres jugadors, estaven defensant-lo, pilota,
1: portaria,
0: posava la centrada, el primer pal, semblava que havia tocat algú, serà portaria per Charlie.
1: Ho ha reclamat molt a tots els jugadors i també els aficionats i aficionades del Dani Jarque, però no, servei de portaria.
0: La posada en joc, Charlie, minut 13 de partit, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, guanya l'equip visitant, obra de Toni, la posarà a camp contrari, no es complica el Manlleu, i així ha vingut el gol, un servei de porteria llarg, banda esquerra, Oleguer ha aconseguit endur-se els rebots i ha posat la passada enrere cap a Toni.
1: Sí, a més, un altre rebot en el xut de Toni Rossell, no sé si acaba tocant en Kylian, ha intervingut, ha molestat una mica la visió de Alès Ruiz, falta, flagranta claríssima.
0: La pilota ara, falta sobre Chicano, el punt central pràcticament, la xiulada l'àrbitre, l'ha xiulat Germán Navarro, serà posació per la Ciutat Cooperativa.
1: El que és bonic és que avui està el Dani Jarque ple com mai, i mira que està plovent i de valent.
0: Pilota que va endarrere, Pepe Oller retrocedeix i entrega a Relova, que acaba la línia divisòria amb una conducció exterior, entregant-li la pilota a Chicano, que la dona de primeres cap a Puello. Puello, Relova, Relova, Kevin jugant entre centrals, la Ciutat Cooperativa. Mira la pilota de moment al Manlleu, buscant Kevin a Brian de Sokolov, li entrega la primera a Biel Blanco, carril dret, més de Biel Blanco, protegit per dos jugadors, molt complicat que marxi d'aquí. Biel Blanco acaba perdent la posició, serà pilota pel Manlleu.
1: Crec que ara és el moment d'Eloi de treure la falca de la sort, la falca
0: sí,
1: mamatina.
0: Ara sí, que et doni el gol.
1: Quan el teu equip juga amb passió, tu també vols el millor, el teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs les millors pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per gaudir de l'esport Sant Boià i les millors pizzas per gaudir d'una victòria del Ciutat Cooperativa.
0: Es donarà sort aquesta falca. Albert, pilota de Toni Colom, banda dreta, la passada de Toni. Sí que no tenia sort perquè era impossible que arribés de Sokolov, i serà banda pel Manlleu. La posada en joc ara, Roura. Lateral esquerra, apreta també el Dani Jarque, que sap que és clau que Kope segueix atacant, que estava tenint bons minuts i bons moments abans del gol del Manlleu. Nota de roure, mig del camp, l'entrega Rafa de primera, buscant la diagonal a Eloi, no arriba, anticipa Puello, que gira, acaba jugant cap endarrere, jugant a Valeix, que controla, pilota als peus pel porter de la Kope, obre cap a la dreta, obre cap a Kevin, que li entrega el seu company a la defensa, Mizan Relova, que torna a jugar després de dos partits de baixa.
1: Segon gol de la jornada, Eloi, gol de la Pobla Mafumet al camp del Martinenc, i per tant això fa que la Pobla de moment arribi a l'última jornada viu per pujar, doncs, a aconseguir l'ascens directe.
0: Doncs bones notícies, per tant, en principi per la Copa, però bueno, bones notícies si guanya la Copa, si no?
1: Sí.
0: No hi haurà bones notícies. Falta ara del Manlleu, mig del camp.
1: I perilloses.
0: Falta sobre Toni Colom.
1: Jo crec que fins i tot serien males notícies, Eloi, perquè clar, la Pobla arribaria a l'última jornada amb opcions de pujar, i no ens interessa massa.
0: Cert. Pues no són bones notícies.
1: No són bones notícies, no passa res.
0: M'ha equivocat totalment. Doncs falta uns 20 metres de l'àrea, les prepara ja Kevin, l'exjugador de l'Horta, i també Biel Blanco, que crec que serà el 10 de la Copa i finalment l'encarregat de posar-la en joc, més que res perquè ho ha fet tota la temporada, no...
1: Sí, sí.
0: Per cap altre motiu, amb la bota dreta, es prepara Biel Blanco, l'acompanya també Kevin, que és ara qui demana la distància, la barrera, només dos jugadors del Manlleu. Veurem qui serà l'encarregat de posar-la a l'interior de l'àrea. Biel Blanco li entrega Kevin, compte que pot xutar, el xut directe, barrera, i aquesta pilota que s'anirà per línia de banda, banda dreta, a favor de la Copa, avança una miqueta la seva posició d'atac, l'equip de Javi Calvo. Pilota que la posarà en joc, i juga cap enrere la Copa. Controla Kevin, obrirà cap a l'esquerra, l'espera i a Puello, cap contrari, Puello, que està molt pressionat, Relova, juga de primeres cap al seu porter, juga cap a l'eix, se la tira una miqueta llarga, dos tocs de l'eix i ara sí que l'enviarà del nono, doncs fa la finta i acaba jugant amb Kevin. Kevin que puja i trencarà la línia divisòria amb una passada cap a Ixam, l'entrega de primera, buscant a De Sokolov, que és ara que té la pilota, banda dreta, més De Sokolov, la centrada, Ixam l'esperava, rebutja la defensa del Manlleu, segueix en joc aquesta pilota, i acaba rebutjant la defensa, toca en última instància en Puello, i serà banda pel Manlleu.
1: Molt bona feina de Marc Puello, avançant aquesta línia perquè no hi hagi contraatacs del Manlleu. Veurem com planteja Javi Calvo els pròxims minuts de la Ciutat Cooperativa, perquè veurem si intentarà ser agressiu, intentar aconseguir l'empat el més aviat possible, si serà conservador i intentarà que el Manlleu no aconsegueixi tenir més arribades. Ho té tot en joc l'equip de Javi Calvo.
0: Pilota que recupera Rafa, mig del camp, des de Rafa, banda dreta, encara anarà Toni Colom, juga cap endarrere, juga amb Adrià, que pot posar la pilota cap a Rafa, el punt de penal, la centrada, acaba blocant l'eix, aquesta pilota que vol sacar ràpid la Ciutat Cooperativa, s'espera l'eix, no ve opcions clares i acabarà jugant, no sé si en curt o en llarg, però calma el partit el porter de l'equip de Sant Boi, pilota llarga de l'eix, buscant a Brian, que remata, queda morta la pilota, se l'endú Pol pel Manlleu, buscant una diagonal, ara camp contrari, buscant a Toni, el golejador del partit d'avui, el vot se'n va massa llarg i recupera la pilota l'equip de Javi Calvo.
1: Un altre cop les caigudes aquí, perquè Brian ha fet un esforç immens per guanyar aquesta pilota, deixar-la morta a la frontal de l'àrea, però no hi havia ningú jugador del FIA Cooperativa. Ho va fer molt bé la jornada passada Rubén Rodríguez, que avui comença des de la banqueta. Veurem com es planteja el partit d'avui pels de Javi.
0: Relova amb Kevin, Kevin amb Kilian, el capità lateral dret, Pepe Uller, li entregarà primeres a Brian De Sokolov, que Kilian que ha d'arribar justet, però recupera el Manlleu la pilota, tira ja la contra Adrià, banda esquerra, el doblable ara Toni, i aquesta pilota que s'anirà a línia de porteria, perquè ha protegit bé la pilota la passada filtrada de Toni pel seu company, no ha arribat, i serà pilota per la Ciutat Cooperativa.
1: I li demana a Kilian ara al seu company Brian que les tira a l'espai, que no les vingui a buscar, que intentaran alguna passada llarga, a veure si la pilota no corre tant com ho està fent ara.
0: I el Blanco, ai, Biel Blanco no, Pepe Uller sempre confon aquests dos jugadors.
1: Pepe són rossos.
0: Li entrega a Biel Blanco, que se li escapa el control al 10 de la Copa, i s'anirà per línia de banda aquesta pilota, i per tant serà pel Manlleu. I està costant des del gol a la Copa i generarà. Minut 19 de partit, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, obra de Toni Rossell. L'únic gol del partit, l'única ocasió clara, l'ha tingut el Manlleu i ha marcat. S'avança el Dani Jarque i deia Albert que des del gol a la Copa li està costant més generar.
1: Sí, havia començat molt bé, fent molt perill en aquestes passades al primer o al segon toc de Brian De Sokolov, de Biel Blanco i d'Ixam Celal, però aquest gol ha sigut una gerra d'aigua freda.
0: Tenim el Twitter obert per anar informant. De moment només un gol de la Pobla Mafumet, Albert?
1: Sí, només un gol de la Pobla Mafumet, que si aconsegueix la victòria seguiria viu amb opcions d'aconseguir l'ascens directe a l'última jornada de la Lliga.
0: Pilota de Puello, conducció interior, li entrega Biel Blanco, que vol millorar la jugada, però acaba anticipant el central del Manlleu i envia aquesta pilota de nou a servir de banda a favor de la Cope.
1: Doncs era perillosa, perquè tenia superioritat numèrica a l'equip de Javi Calvo, que en una mala passada ha aconseguit refusar el Manlleu.
0: Puello, juga a banda darrere, amb Relova, cobra amb Kevin, jugant molt la Cope entre centrals perquè li està deixant al Manlleu que generi la Cope i que tingui la posició de la pilota. Kevin juga de nou amb Relova, obrirà cap a l'esquerra Toni Colom, ara convertit amb el lateral esquerre de la Cope, i Puyo una miqueta més a dalt, pilota que acaba als peus de l'eix, obre cap a Kevin, de moment el Manlleu que tampoc pressiona, li deixa via lliure a la Cope perquè toqui i toqui, però que no acaba creant l'equip de Javi Calvo superioritats ni tampoc jugades d'atac, tot i que s'està tornant boig també a la banda el bo de Javi Calvo. Pilota interior Toni Colom,
1: molt bé,
0: Toni, el 5 de la Cope, obre cap a l'esquerra, encara Chicano, més a Chicano, vol anar, banda esquerra, se'n va, la centrada,
1: gol!
0: Era una bona centrada de Chicano, l'ha posat a l'interior de l'àrea, rematava Brian Dexogolov, i s'anava cap a l'interior, el linier diu que això ha estat fora de joc, saluda el gol de la Cope.
1: Fora de joc, una mica justet, perquè era com una centrada lateral de Chicano, però ha sigut molt bon rebat de Brian de Sokolov, que malauradament ha estat anul·lat perquè estava en posició incorrecta.
0: Ha amagat Chicano de marxar cap a l'interior, ha marxat cap a l'exterior,
1: l'ha posat
0: amb l'esquerra a l'interior de l'àrea i arribava de l'altra banda Sokolov.
1: Sí, sí, sí, i mira que tampoc és el jugador més alt, però remata amb una potència espectacular.
0: Pilota llarga del Manlleu, segueix la pilota al joc, compta, interior de l'àrea, xup!
1: Mira, l'eix.
0: L'eix de pilota, fora de joc.
1: Mira, ens ha tornat una ocasió que per sort ha parat l'eix, però també era molt perillosa.
0: Serà servei de porteria per a l'eix. La posarà en joc la Ciutat Cooperativa, era fora de joc, per tant serà una miqueta més avançada del servei de porteria. La Copa, recordem, minut ja 21 de partit. I escoltem l'honor, com sempre, a Dani Harker, l'home que dona nom a l'estadi.
1: Demanen mans, demanen mans dintre l'àrea el Ciutat Cooperativa.
0: La pilota llarga que arribava, crec que està Chicano a línia de fons, demanen que el jugador del Manlleu l'ha tocat amb la mà i per tant l'ha desviat a córner, l'àrbitre no xiula res i per tant serà possessió i córner a favor de la Copa.
1: Crec que els està dient als jugadors que és involuntària i que no la pot controlar, és que al final està corrent i just abans de sortir li dona la mà i provoca que corre.
0: I el Blanco aixeca la mà dreta, la posarà amb la seva bota també, amb la dreta la posa bé el Blanco, el segon pal, es demana unes mans, l'àrbitre diu que no està res, crec que no està res tampoc, Puyo xuta des de l'exterior de l'àrea i aquesta pilota que bloca amb dos temps. Charlie, semblava que es complicava, Albert, la pilota.
1: Sí, sí, sí, agafa una rosca espectacular el xut de Puello, aquests segon intents de reclamar unes mans, sí que eren menys clares. Les primeres ho he dubtat, però sí que és veritat que és que se'n va la pilota corrents i li dona la mà. No sé si pot fer algun jugador al Manlleu.
0: Pilota llarga cap a Toni, rebutja la defensa, rebutja el capità, rebutja aquí, dient, a línia de banda.
1: S'està posant intens el partit, com era d'esperar, està agafant molt i molt de ritme, també ajuda molt que la pilota no para de córrer a causa de la pluja. I ara el Manlleu, que tindrà una ocasió des del servei de banda, des del servei lateral.
0: L'equador de la primera, de moment, Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, minut 23 ja de partit, cau al terra un jugador del Manlleu, quan la pilota encara no està en joc, i l'àrbitre li diu alguna cosa a Brian, s'aixeca el Toni. Cao, i posarà la pilota en lloc al Manlleu des de la línia lateral, des de la banda esquerra. La posa per Toni, pilota aèria, la disputa a l'interior de l'àrea, salta Kylian, l'acaba tocant, pot tenir a contra la Cope i Cham es queixa que l'estava agafant, més del 12 de la Cope, descarrega cap a Puyo, banda esquerra, puja Chicano, encara hi ha costes, més de Chicano, li entrega Cham, pilota llarga, al terra arriba Pol, i aquesta pilota que l'envia i la talla perquè sigui banda per la Cope.
1: Si al principi estaven tenint perill per la banda dreta amb aquestes combinacions de Biel i Brian, ara ho tenim per la banda esquerra amb Chicano i Cham, aquesta centrada fa pocs minuts que ha acabat en un gol anul·lat per fora de joc de Brian. Estem creant molt de perill a l'Oi, però no estem tenint el premi del gol.
0: Banda per l'esquerra de l'atac de la Ciutat Cooperativa. La posarà en joc Puyo, interior, remata i Cham, l'esperava a l'interior Brian de Sokolov, refusa la pilota. Toni Colom perd la posació a la Cope, pot tenir la contra. Corre Adrià, terra.
1: Toca pilota, toca pilota.
0: Es queixa l'ofició de la Cope, falta a favor del Manlleu, una miqueta més avançada de la línia divisòria.
1: Es torna boig Javi Calvo perquè no entén aquesta falta que ha marcat l'àrbitre en aquest tall de contraatac que ha fet Toni Colom, que jo crec que aquest cop ha tocat pilota. Sí que és veritat que el Toni hi ha hagut algunes que ho ha fet clarament per frenar el contraatac, però jo crec que aquesta toca pilota.
0: Javi s'està queixant.
1: Mira, l'àrbitre que va parlar amb el cos tècnic.
0: Tot el cos tècnic s'està preparant, o sigui, la targeta groga i li ensenyarà...
1: Sí, a l'Embuku.
0: Doncs Víctor Embuku, targeta groga. A la banqueta, recordem, avui no juga, targeta groga per protestar. Ho ha tingut molt clar l'àrbitre, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que era una ocasió molt clara pel Manlleu, s'ha tirat en planxa Toni Colom, però jo crec que ha arribat a tocar pilota. Si l'àrbitre ho ha vist així, doncs ho ha vist així, què hi farem?
0: La posarà Adrià, cama esquerra, uns metres més avançats a la línia divisòria, la posa al segon pal, acaba rematant, Relova, queda aquesta pilota morta, interior de l'àrea, salta Kevin, cau un jugador del Manlleu, l'àrbitre diu que no està res, i és que realment no està res, s'aclara la pilota en joc, segon pal, la centrada del Manlleu arribava, ara era Adrià qui arribava al segon pal, no aconseguia rematar, i serà possessió portària per la Copa.
1: I tenim el tercer gol d'aquesta jornada unificada a la Lliga Elite. Ha marcat el Sabadell bé contra l'Atlètic Sant Just, un resultat que no ens interessa perquè si la Copa aconseguís remuntar el Manlleu i el Sabadell no guanya, superaria els sabadellencs. I per tant, no ens interessa aquest gol.
0: Serà servei de banda per la Ciutat Cooperativa, tocava en última instància l'Oi a la conducció de Puello i serà banda a favor del lateral esquerre de la Ciutat Cooperativa. Buscant la millor opció, segurament sigui al llarg, l'espera Eixam, volia rematar, anticipava Rafa Baig, aquesta pilota se l'endú el Manlleu, compta la pilota a l'esquena, corre, ara Adrià, més Adrià, banda dreta, segon pal, estava totalment sol, crec que era Toni Caudanou, no ha aconseguit arribar a la passada del seu company i es perd per línia de fons la pilota, ocasió clara del Manlleu, Albert.
1: Molt i molt clara, no sé si era un intent de xut al segon pal o un intent de centrada, però s'ha passejat per dintre l'àrea de l'Eix Ruiz i per sort del Ciutat Cooperativa serà servei de porteria.
0: La posada en joc a l'Eix, canvia tota la Copa i ara sí a camp contrari i Kilian, el capità, que anima tots els seus companys perquè sap que encara queda molt partit. Estem al 26, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, pilota llarga de l'Eix, buscant a Brian de Sokolov, salta, però se l'acaba enduent el jugador de l'Horta, li acabava els peus aquesta pilota a Pepe Ullei, l'envia directament a servei de banda pel Manlleu. La posada en joc Roura. L'espera a la banda esquerra, acaba jugant cap enrere, cap a Muro, que no s'ho pensa i l'envia directament al camp de la Ciutat Cooperativa. Saltava a Loi amb Puello, se l'acaba quedant Relova, cobra cap a l'esquerra, amb Adrián Delgado Chicano, arriba però molt justet i li entrega aquesta pilota a l'Horta. Recupera de nou la Copa, recupera Toni Colom, molt pressionat, se l'endú. Ara el Manlleu, falta de Toni per agafar el contrari que li havia robat la pilota, no ha assenyalat targeta groga i potser ho era, Albert.
1: Sí, li perdona, perquè havia fet aquesta falta, que potser no era falta, però aquesta sí que ho és, i per tant seria la segona consecutiva, i li hem perdonat la targeta groga al jugador del Ciutat Cooperativa, i una nova actualització dels marcadors. Acaba de marcar el Prat, gol del Prat, anul·lat, mira, just acabem d'actualitzar molt ràpidament.
0: Jugada assajada, des de la falta la posa en el primer pal, Puello que toca la pilota i li entrega a Biel Blanco, no arriba a Biel Blanco, corpeja ara Puello i se l'endú i se la queda a la Ciutat Cooperativa. S'ha fet mal el jugador del Manlleu amb aquest cop amb Marc Puello. Pilota al mig del camp, Pepe Ullé juga Eixam, que baixava a rebre la pilota, disputa aèria, no la baixa ningú, Adrià li entrega, ara Rafa, que tampoc es complica, envia la pilota al camp de la Copa, pilota aèria, salta Relova, se l'acaba quedant de nou, Rafa, pel Manlleu, Adrià, descarrega de primeres, Toni, que se la quedava,
1: Pepe.
0: Puello, que l'envia a camp contrari, la baixa, ara sí, Chicano, li dona sentit a la jugada, volia tirar-li el sombrerito al seu jugador, que era a costa del seu defensor, i acaba sent falta a favor de la Copa.
1: Sí, sí, l'havia marcat, ha deixat, no sé per què, seguir una mica la jugada. Ho atura l'àrbitre per parlar amb els jugadors. I sí, no m'havia equivocat, gol del Prat. Havia estat anul·lat el 21 i el 23. Han marcat un gol que ha pujat al marcador i per tant es posa en part davant els pratencs, un resultat que una mica ni ens ve ni ens va, perquè el Castelldefels està ja bastant lluny i el Prat ja ni et dic.
0: Però segueix el 0-0, no? El partit important, el nostre.
1: Sí, el Baix Horta, efectivament, i la Copa el que hauria de fer és la feina per la seva banda, remuntar, i si guanya avui i es compleix aquest empat entre Horta i Baix, superaria a Horta, a Baix i també a Manlleu.
0: Doncs serien bones notícies. Ataca la Copa de banda esquerra, falta de nou sobre Chicano, aquesta, sí, l'ha xulat el col·legiat, una falta entre Pol i Costa sobre l'extrema esquerra de la Copa. Serà falta uns 5 metres de l'àrea molt propera, escurada a la banda esquerra.
1: I ja porta unes quantes, a la marca que avui està cobrint a Delgado Chicano.
0: Sí, Costa.
1: És l'habitual, l'habitual, és molt difícil aturar Delgado Chicano, i aquesta és perillosa, una mica escurada a la banda esquerra, llavors jo m'imagino que serà una centrada directa a Biel Blanco, a no ser que ens vulgui sorprendre fins i tot a nosaltres.
0: Però es preparen de nou Kevin i Biel Blanco, n'ha tingut una altra Copa, des de la mateixa posició, una miqueta més endarrerida, endarrerida, però menys escurada a la banda esquerra.
1: També està Kevin i està Chicano.
0: Sí, doncs marxa Biel Blanco i si sembla que serà o Chicano, que dubto que sigui l'home encarregat, potser m'equivoco, i l'altre és Kevin.
1: Serà Kevin, que jo crec que si la demana Kevin és que va directe.
0: Doncs veurem si és Kevin. Sembla que sí, perquè es queda sol. Dos homes en barrera del Manlleu. Banda escurada, banda esquerra, cama dreta. És Kevin, xuta directa, acaba tocant amb la barrera i serà córner a favor de la Cope.
1: La buscava l'esquadra, el central, que recordem que, tot i ser central, si marca avui, seria el segon màxim golejador de la Cope amb 3 gols.
2: És que la Cope aquest any no té un golejador.
1: I Cham, que va tenir aquella ratxa molt bona justament contra Manlleu, contra Baix i contra la Pobla.
2: Partidàs aquell.
1: Sí, el del partit del Baix va ser espectacular.
0: És córner. Perfil esquerra de l'atac de la Ciutat Cooperativa, aixeca la mà dreta, Biel Blanco la posa interior de l'àrea, salta Adrià i aquesta pilota que ha tocat en l'última instància.
1: Ha rematat Kilian.
0: En l'última instància el jugador del Manlleu, sí, per tant serà banda per la banda dreta ara de l'atac de la Ciutat Cooperativa.
1: Doncs pensava que havia rematat Kilian, m'imagino que haurà tocat en algun jugador del Martínez, no, del Manlleu, i per tant serà servei de banda per la Cope.
0: Estàs mirant tots els resultats i ja no
1: saps... Clar, em torno boig amb tants equips.
0: Serà servei de banda, la posa en joc la Ciutat Cooperativa, banda dreta, pot posar la centrada i ho fa, pilota que queda morta, interior de l'àrea, rebutja la defensa del Manlleu, és Kevin contra l'esquena i Brian de Sokolov, que podia arribar, acaba blocant Charlie aquesta pilota que quedava morta i l'envia ja camp contrari, banda dreta, Puyo, que se la queda, li entrega Chicano, que la baixa amb el pit, dos tocs, el tercer també, que va jugant cap endarrere. Més de Puello, banda esquerra. Puello que juga amb Toni Colom. Aquesta disputa d'Adrià que acaba tocant el jugador. El Manlleu acaba als peus de Relova.
1: Mira que avui és difícil baixar pilotes, però Chicano porta 3 o 4 que les baixa amb una classe.
0: Relova, diagonal cap a Brian Desmolov, que també t'ha escoltat, Albert, i vol baixar també la seva. És Kilian, que arriba i Cham, que remata una pilota, era complicada baixar-la. Compte aquesta pilota, s'han complicat els centrals. Ara del Manlleu, als peus acaba la pilota a Brian Desmolov, rebutja la defensa de l'Horta. Compte que hi ha perill a l'altra àrea, no arriba Adrià, bloca l'eix aquesta pilota llarga.
1: Aquí ens ajuda la pluja, que ha fet que rellisqui lo suficient perquè acabi les mans a l'eix.
0: Pepe Uller juga cap enrere, Izan Relova obre cap a l'esquerra, espera Puello. Ara controla, li entrega i segueix jugant amb la mateixa banda amb Chicano, que encara l'ho contra, un contra Costas.
1: Ja li fan doble marca, eh? Per no dir tres.
0: Chicano retrocedeix amb Puello, banda esquerra, acaba jugant i retrocedeix amb el seu central, amb Izan Relova, que controla, cama esquerra, li entrega ara Kevin. Kevin que busca la diagonal, buscant a Chicano, saltarà també Costas, li guanyarà la partida al lateral dret del Manlleu, però se la queda Toni Colom, que envia el set del Dani Jarque, buscant a l'altra banda, buscant a Brian de Sokolov, que l'aconsegueix baixar més de Brian, pilota que arribarà i serà servit de banda a favor de la Ciutat Cooperativa. La posarà en joc Kilian, banda dreta cap a Brian de Sokolov, la centrada segon pal, compte que pot arribar Chicano, la volia baixar també el de la Cope, frontal de l'àrea, Biel Blanco xuta, acaba tocant amb un defensor del Manlleu, pilota que queda morta mig del camp, se l'endú Pepe Uller, cobra cap a l'esquerra, era Relova qui arriba i li entrega directament a Chicano, compte frontal de l'àrea, Chicano cau a terra, falta perillosa per la Cope,
1: que li tregui ja targeta groga, si és la mateixa marca en algun moment, ja porta 3 o 4, hauria d'estar molestat.
0: És la mateixa jugada que abans, mateixa falta òpticament que la que ha tingut Kevin, que ha xutat directe i ha xucat en barrera, doncs tindrà una altra oportunitat la Cope.
1: I la tornarà a demanar Kevin, eh?
0: Té pinta. Es preparen de no... Bueno, estan preparats Biel, Chicano i Kevin igual.
1: Jo no sabia aquesta faceta de Kevin, de xutar faltes.
0: Doncs veurem si torna a ser Kevin l'encarregat de posar-la en joc. Veurem. A uns 5 metres de l'àrea. Es prepara a l'avui central de la Ciutat Cooperativa, també al seu costat Chicano, Biel Blanco, que ja es descarta d'aquesta falta i la posarà en joc, serà Kevin, compte que pot ser xut directe, més de Kevin, xuta Kevin, el pal, la para el porter, el rebot, no remata Kilian, i aquesta pilota que acaba a línia de porteria, l'ha tingut la Cope, xut directe, ha parat Charlie, ja ha tocat el pal, pilota que quedava morta, la tenia Kilian, el capità de la Cope, i ha caigut a la cama esquerra, a la seva dolenta, i no ha rematat totalment sol, a la línia pràcticament de porteria, es lamenta el capità de la Cope.
1: Quin misto ha fet el Kilian, pobre que li ha caigut al peu esquerre aquest rebot del Kevin, que ha xutat una falta.
0: Espectacular,
1: el xut que ha fet Kevin Sánchez, que de bo tingui un altre, i... Ara està atenent el porter del Manlleu perquè crec que l'ha parat amb la cara. Li ha donat el pal, li ha donat la cara i l'ha salvat dintre la línia. I quina pena que aquesta ocasió claríssima que acabem de viure a l'Alcia Cooperativa.
0: Un xut perfecte per sobre de la barrera, sí. I no sé si ha parat, no sé si ha estat Charlie, li ha tocat amb la barra, ha rebotat el pal
1: i li ha tocat la cara.
0: El porter del Malló ha estat molt estranya la jugada.
1: Sí, sí, i més estranya s'ha posat quan el Kylian García practicant sense oposició. Quina pena, perquè no ha pogut rematar amb la cama esquerra i ha sigut servei de porteria pel Manlleu, que s'ha salvat d'aquesta ocasió claríssima.
0: Cert que estava, li ha caigut el rebot una miqueta escurat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No tenia tant angle, però és que no ha tocat la pilota.
1: No ha tocat la pilota, és que... Esperem que tingui un altre, el Kylian, i que es pugui redimir.
0: Tant de bo, i ara els jugadors aprofiten mentre estan atenent el porter a Charlie, el porter del Manlleu, i aprofiten per beure aigua. Amb tranquil·litat. Sembla que ara plou menys o ja ha deixat de ploure el Dani Jarque.
1: Ha de provocar més faltes, Chicano, perquè el Kevin els està ajudant avui.
0: Partides avui de Chicano, també. Hem de destacar.
1: Sí, habitual.
0: Sí.
1: Els 60 minuts que ens dona sempre són bons. Els 60 o els 30.
0: Sí, depèn del que Javi Calvo vulgui. Ara mateix Javi Calvo, l'entrenador de la Copa, és sentat.
1: I mira, més novetats en aquesta jornada unificada de la Lliga Elit. Gol del Sant Feliu Weng, que s'aferra a la salvació amb aquesta victòria. Es posaria en 32, no superaria la Copa.
0: Doncs es queixa l'afició del Dani Jarque, la posarà en joc Charlie, minut 35 de partit per la Ciutat Cooperativa. El Dani Jarque 0-1 contra el Manlleu. Pilota llarga ara de l'equip visitant, anticipa Puello, més de Puello, banda esquerra, Puello, que aconsegueix aportar-se la pilota, acaba tocant amb un jugador de l'Horta i acaba la pilota a les mans de Charlie.
1: Minut 35, arribem aquí a Ràdio Sant Boi, la Copa, recordem que va perdent 0-1 davant del Manlleu, aquest partit vital per la salvació que ha de guanyar per tenir opcions de permanència, i segueix lluitant l'equip de Javi Calvo. Vinga, va!
0: I Xam, carril central, obre cap a la dreta, Brian de Sokolov, si arriba és molt justet, arriba al set de la Copa, se'n va el jugador, retrocedeix Pepe Uller, més de Pepe, frontal de l'àrea, se l'emporta Pepe, volia entregar-li a Biel Blanco aquesta pilota que no aconsegueix caure als peus del 10 de la Copa. Falta de Toni a la contra del Manlleu.
1: Se l'està jugant Toni, amb la targeta groga, tercera consecutiva.
0: Bueno, és el sort.
1: Hi ha hagut una mica d'espai entre les dues primeres i la tercera, però ha fet la feina, aquesta ja la contra. Falta una mica.

0: Raó, és Eloi, és d'Eloi, la pot posar cap enrere, posa raça, acaba rebutjant, Pepi Uller, pilota,
1: falta,
0: falta. El xam, li queia aquesta pilota al davanter de la Copa, que no arribava, l'està agafant Oleguer, l'està agafant bé, de targeta, i acaba sent falta, i curació per la Copa, és que ja Javi Calvo de groga, jo crec que aquesta
1: no,
0: sí
1: l'esquerra. No sé, jo no crec que sigui groga, sí que és veritat que...
0: Sí, perquè està d'esquenes.
1: De primera era la típica agafada que no es notava, però és que ho ha fet tan descarat Oleguer, que al final, mira que no anava res, eh?
0: Relova.
1: Córner, córner, córner, córner.
0: De la Ciutat Cooperativa rematava, tocava un jugador de l'Hort del Manlleu, semblava que a l'última instància i serà porteria pel Manlleu.
1: Ho estava reclamant ja com un aficionat, eh? Perquè ho he vist tan clar, que està rematat entre els de Kilian Garcia, que al final ha acabat tocant en el capità de la Copa i serà servei de porteria pel Associació Esportiva Cultural Manlleu.
0: I pressiona la Ciutat Cooperativa, estem al 37, Sant Boi en joc, recordem, Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, guanya l'equip visitant, guanya l'equip de Luis Gallego. Pilota llarga ara de l'equip visitant, rebutja la defensa de la Ciutat Cooperativa, rematava Pol, mig del camp, se l'acaba quedant Puello, banda esquerra, obre cap a Chicano, un dels homes més actius de la primera part de la Cope, torna a jugar cap enrere, torna a jugar amb Puello, que retrocedeix i juga a Mizan Relova, que canvia la pilota i la gira totalment perquè acaba als peus de Kilian, el capità de la Cope, conducció interior, torna a jugar amb Relova, que avui no són companys centrals, perquè recordem el capi de la Cope és lateral dret, se l'endú Relova.
1: Va, Relova.
0: Chicano, Relova convertit en l'extrema esquerra de la Cope, li volia posar Chicano, aquesta pilota que rebutja Oleguer serà banda a favor de la Cope.
1: Com m'agrada aquestes interrades de Relova, que ja Corasica no vol mirar enrere, comença a tirar endavant i això sembla tot extrema esquerra.
0: Puello jugant amb Chicano, la pot posar cama esquerra, esperava Biel Blanco, rebutja la defensa del Manlleu, li cau Adrià, pot tenir la contra ara l'equip visitant, Adrià que descarrega Oleguer, que l'envia de primeres buscant a l'oi banda dreta, falta ara de...
1: Que bé, groga.
0: Sobre... No he pogut veure qui ha estat el jugador, ha estat Adrià.
1: El
0: nou del Manlleu, falta... Kevin i targeta groga.
1: Ha volgut tallar la contra al central de la Ciutat Cooperativa. La pena és que quan no ho havia aconseguit ha fet la falta un segon després i el Manlleu ja l'havia perdut. Però l'àrbitre ho ha vist i ha assenyalat groga pel central de la Ciutat Cooperativa. Recordem, estem vivint aquí a Ràdio Samoy aquesta jornada unificada de la Lliga Elite. El Ciutat Cooperativa va perdent 0-1 contra el Manlleu i de moment els altres gols són el Martinenc 0, Poble Mafumet 1. Resultat que fa que els tarragonins arribarien amb opcions de títol, no, de títol no, de segona plaça si el Sant Juan guanya i podria pujar directament a tercera ref. També el 0 al 1-0 al Sabadell contra l'Atlètic Sant Just, que no ens interessa perquè el Sabadell hauria de perdre perquè la Copa guanyi i superi el Sabadellencs. I també el Sant Feliuenc 1 Vilafranca 0, al revés, perdoneu, Vilafranca 0 Sant Feliuenc 1, i els de Sant Feliu que s'aferren a aquestes mínimes opcions de permanència.
0: El darrer classificat, que ja no seria darrer classificat, si no m'equivoco, amb aquests 3 punts, el Sant Feliuenc
1: i enviaria pràcticament el Vilafranca a primera catalana.
0: Sí, i enviaria el Vilafranca, es posaria amb 32 punts, el Sant Feliuenc.
1: Mira, novetats, gol del Martinenc. Gol? Bones notícies. Parla gol del Martinenc que posa l'empat contra Poble Mafumet. Per tant, la Poble ja no tindria opcions a l'última jornada de pujar tercera federació. El Martinenc pujaria directament a aquesta categoria. I per tant, bones notícies des de Barcelona.
0: Recordem que pugen dos equips directes.
1: Sí.
0: Segurament sigui el Martinenc i l'altre el Sant Juan. Atlético de Moncada. S'ha renovat el joc al Dani Jarque. Banda esquerra, intentava baixar-la a Chicano. No arriba, anticipa ara Pol, que l'envia al cel del Dani Jarque. Toni Colom amb aquesta baralla amb Rafa se l'acaba quedant a l'oi. Pot tirar la contra, l'inferioritat. Carril central, obre cap a la dreta, l'espera Adrià. La posa cama dreta, acaba tocant en Puello.
1: Evita
0: que surti.
1: No.
0: Acaba sortint la pilota per línia de fons i última instància l'ha tocat el jugador de la Copa. Per tant, córner, banda dreta a favor del Manlleu.
1: Jo pensava que l'havia salvat, Alex Ruiz, que sí que és veritat que abans havia fet una mala sortida. No és el jugador, el porter més gran per fer aquesta sortida espardal i per tant se li ha escapat per enrere. L'ha aconseguit salvar Kevin Sánchez de la línia de gol, però és un gran porter Aleix que, mira, havia començat de suplent després de la marxa de Joan Altés i ara està sent titular de les últimes pràcticament 4 o 5 jornades.
0: Doncs serà córner, banda dreta, pot tenir la centrada i ho farà de forma directa al Manlleu, segon pal, compte, la rematada, acaba rebutjant la defensa de la Ciutat Cooperativa i queda aquesta pilota en servei de, no, segueix posició pel Manlleu i s'acaba quedant finalment la Ciutat Cooperativa. Ha sortit finalment per línia de banda a camp croc, propi a camp de la Cope i recupera l'equip de Javi Calvo. Però des del servei de la banda, la posarà Kilian, la posarà el capità, que juga directament amb el seu porter. Juga amb Aleix. La pilota conduïda als peus, obre cap a la dreta, on l'espera Kevin, a la línia de centrals. compta la diagonal, busca a Chicano, és ja d'interior de l'àrea, compta Chicano que va saltant, ara Costa, acaba rebutjant la defensa i queda a la frontal de l'àrea, obre

0: Acaba a l'esquerra, Puyo, acaba bien blanco, cama dreta, posa la centrada, toca Olaguer, salta, ara Brian, aquesta pilota queda morta, falta de Brian sobre el porter, falta sobre Charlie.
1: Aquesta es piten sempre, si el porter està a l'aire, és falta.
0: Pues falta, centrada, bien blanco, arribava de nou, que Brian, quan veu que té opcions d'arribar a la centrada, ho intenta i es fica a l'interior de l'àrea, acaba tocant amb el porter, a Charlie, que ara s'estén sobre el terreny de joc i es queixen els jugadors de la COPE perquè diuen que està perdent temps el porter del Manlleu.
1: Home, si s'ha fet mal, si s'ha fet mal a l'anterior jugada, aquesta parada espectacular que ha fet contra Kevin, que el canvin, no? Jo, ja que s'ha fet la parada, doncs ja ha fet la feina, que el canvin i que surti el porter suplent, que està blats.
0: Doncs la posarà en joc Charlie. Diu que, bueno, sembla que es queixa d'aquestes molèsties i la posarà en joc. Minut 42 de partit, la Ciutat Cooperativa, recordem, s'està jugant la vida el Dani Jarque, perd 0-1 contra el Manlleu. Pilota llarga de l'Eix, remata Kevin, aquesta pilota li volia entregar a Eixam, anticipava la defensa del Manlleu, aquesta pilota d'Olaguer que juga cap enrere, segueix en joc i s'ha fet mal el 6 del Manlleu, que està estès sobre el terreny de joc, però la pilota segueix en joc, no? Perquè l'àrbitre diu que s'ha d'aturar.
1: Sí, ha sigut aquest xoc amb Brian de Sokolov, es queixa Kevin de que s'aixequi Olaguer. Jo crec que falta no és, però sí que és veritat que potser s'ha fet mal, si s'ha fet mal l'han de dendre.
0: Doncs ara el Dani Jarque i els jugadors de la COPE queixant-se de que els jugadors del Manlleu estan perdent temps, ara en aquest cas és Olaguer, i sembla que s'ha fet mal el 6 del Manlleu, que s'aixeca. Sembla que s'ha fet mal, està el jugador, el 6, que sembla que podrà tornar sobre el terreny de joc, la pilota que la posarà en joc Charlie, li dona l'okay. L'àrbitre, minut 44, ja de partit, guanya el Manlleu 0-1 al camp de la COPE per l'equip de Javi Calvo. Pilota llarga de Charlie, camp contrari, anticipa Kevin, volia arribar ara Toni, banda dreta, s'anticipa i per tant se la queda la COPE. Brian buscava a Biel Blanco, acaba anticipant la defensa del Manlleu, pilota a banda dreta, Brian, de primera, Biel Blanco, quina qualitat té el déu de la COPE, la vol posar cap a Eixam, que baixa la seva posició, la rep, obre cap a la dreta, ve de Biel Blanco, convertida en l'extrem dret de la COPE, aquest control que no era bo, tocava la defensa del Manlleu i se queda la COPE, banda esquerra, Puello.
1: Quin control de Biel Blanco, espectacular, ara mala passada a Marc Puello i serà pilota pel Manlleu, novades ràpides, gol del Prat, 2-0 contra el Castelldefels, el Prat que amb l'empat de la Pobla contra el Martinenc es posaria a un punt del tercer.
0: Doncs sí, sembla que certificaria la quarta plaça, per tant...
1: Quarta, i podria lluitar per la tercera si la Pobla no guanya contra l'última jornada, per tant...
0: Doncs esperem, claro, que sigui...
1: Sí, que remoti el Castelldefels, sí.
0: Pilota Relova que l'envia directament al servei de banda, arribava molt justet aquesta rematada al central de la COPE i serà, per tant, doncs banda per... Manlleu, la posada en joc sembla que l'oi amb molta calma.
1: I tanta. I arribem al minut 44 aquí a Samoy, en joc a Ràdio Samoy, a punt de la mitja part d'aquest COPE Manlleu que van guanyar els manlleuencs 0-1 des del minut pràcticament 10, Eloi, amb aquest gol d'Antoni Rossell que ens ha agafat una mica contrapeu.
0: Banda pel perfil dret, la posarà Costa al lateral del Manlleu de l'equip de Luis Gallego, la posa a l'interior de l'àrea de refusar la COPE, acaba tocant Antoni, diu que ha estat falta del davanter del Manlleu i per tant serà curació a favor de la COPE.
1: I se'n va Juan Blanco, el delegat del FIA Cooperativa, a recriminar els aficionats o a la banqueta del Manlleu.
0: Ha anat directament al delegat de la COPE a la banqueta contrària, l'àrbitre evidentment ha de parar el partit, Puello, que agafa el delegat, l'agafa sí. I li diu
1: Márquez,
0: que
1: torna l'agafa la seva, Javi,
0: la seva posició, i Javi Calvo que també l'ha d'agafar i l'àrbitre veurem quina decisió ha de prendre, perquè suposo que la targeta és segura, Albert, veurem de quin color pel delegat, segueix el Juan recriminant-li coses a la banqueta del Manlleu i veurem de quin color és la targeta, sembla que és groga perquè la té a la mà l'àrbitre, que ara mateix està parlant amb Mbuku, que ja té groga, per cert,
1: sí.
0: I parlant també amb Juan, amb el delegat, i Javi Calvo, que aprofita per queixar-se també al Linier, i ara el joc totalment aturat, el Dani Jarque i els jugadors
1: groga.
0: Al moment...
1: Doncs, groga, el delegat, a Juan Blanco.
0: Doncs groga, finalment, per Juan, que segueix amb aquestes recriminacions, però crec que ha de calmar el partit,
1: sí,
0: Juan,
1: sí.
0: Perquè no està ajudant en res el seu equip. Quan arribem ja al 45, per tant, a l'afegit a la primera, la Ciutat Cooperativa que cau en el partit clau per mantenir-se a la Lliga Elit, cau 0-1, al minut de partit, obra de Toni, guanya el Manlleu. Diagonal. Busquen. Ara Chicano, que arriba a línia de fons. Cama dreta, la posa de primeres interior de l'àrea, però rebutja.
1: Molt bé, Relova.
0: Relova, li entrega Puello, banda esquerra, arriba Chicano, molt justeta de tacó, li volia deixar a Toni Colom, li cau als peus a Biel Blanco, carril esquerra, Toni Colom, interior de l'àrea, cau Toni Colom a la frontal.
1: Falta, reclamen penal, però és falta.
0: És falta, sí. Just a la conducció que arribava a l'interior de l'àrea, Toni Colom, just abans d'endinsar-se a l'interior, li ha fet falta al defensor.
1: L'ha provocat molt bé Toni Colom, ficant aquí l'esquena, notant el contacte. Aquest és molt de futbolista, eh? Molt de futbolista, eh? Aquest és el contacte a l'esquena, cap a baix,
0: i ben provocada, molt ben provocada. Habilidós per arribar a l'interior de l'àrea.
1: Sí, i d'extrema esquerra.
0: Sí, per això. Encara més, doncs, està la falta escurada, ara sí, més escurada que les dues que ha tingut Kevin. A la banda esquerra es prepara Kevin, està bé, es prepara Biel Blanco. Si xuta Kevin, no, marxa Kevin, marxa Chicano,
1: sí.
0: I serà Biel Blanco.
1: Tant de bo l'hagués xutat Kevin, eh? Que avui està inspirat.
0: Poc angle, eh? Doncs veurem que acaba fent Biel Blanco, si prova el xut directe.
1: És clau aquesta, l'Oi, és clau.
0: En barrera, Biel Blanco, amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol! De la Cope! Biel Blanco, falta escurada a la banda esquerra i amb la seva bota dreta. Xuta directa, interior de l'àrea, no rematava ningú. I s'endins. Interior de la porteria de Charlie. Marca la Cope, marca Biel Blanco. Empata l'equip de Javi Calvo.
2: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: Empat a 1-1 la Ciutat Cooperativa. Dani Carque, xut directe a Biel Blanco. Jo crec que era més una centrada que un xut. No ha tocat ningú, per tant, gol del 10 de la Cope.
1: Espectacular, Biel Blanco, que l'ha posat enverinada. Qui sigui que la toqui, si no la toca ningú, que se'n vagi cap a dins.
0: I ara sembla que està passant alguna cosa perquè està el joc aturat i a les grades sembla que hi ha algun incident a l'esquerra de les nostres posicions i veurem si podem saber el que és. De moment, xoc aturat.
1: Sí, crec que vol aturar l'àrbitre.
0: Va parlar amb el Linier perquè sembla que li han dit alguna cosa. Pot ser, Albert?
1: Li han dit alguna cosa al Linier, que avui està a la banda dreta, molt a prop del suport de Jacobi Boix. I Toni Colom, que avui està boig. Està boig Toni Colom. Vol el que sigui, farà el que sigui, perquè la Cope aconsegueix 3 punts.
0: I anima la Cope, anima a tot l'afició al Dani Carque perquè segueix animant. I el joc, recordem, segueix aturat 1-1, recordem.
1: Afegiran dos, eh? He vist que deia l'entrenador del Manlleu en aquest minut 45, que ja l'hem passat, i l'àrbitre que torna a haver-hi reclamacions a la banqueta del Ciutat Cooperativa.
0: Té una pinta d'expulsió de Juan.
1: Sí, avui el Juan està enajarat.
0: Doncs la posarà en joc, recordem. La Ciutat Cooperativa que ha empatat, obra de Biel Blanco, quan estem a l'afegit del partit. La posa el Manlleu a un lloc, pilota llarga, recupera la Cope, celebra Dani Carque, la rematada de Socoló. Arribava de segona línia, ara baixava a defensar el Manlleu, banda dreta, Biel Blanco, li volia entregar a Ixam, es perd per línia de banda, i serà banda a favor de la Cope.
1: Es nota molt que la Cope aquí li ha agafat un cop anímic molt a favor seu amb aquest empat a un que ha posat just al 45 i pot tenir el segon abans de la mitja part, tant de bo.
0: Ixam se l'emporta el jugador de la Cope. Compte, segueix el xut directe ara d'Ixam, que no arriba ningú, però compte que no es pren per línia de fons. Arriba a banda esquerra, Chicano es tira a terra i l'ha salvat Chicano, inclús l'ha de refusar directament Costa, i serà possessió per la Ciutat Cooperativa.
1: Espectacular Chicano, l'esforç que ha fet per treure aquest servei de banda, i Ixam, que també s'ha enxufat, ha fet una sotana espectacular la centrada, que malauradament no hi havia ningú dintre l'àrea. Compte!
0: I el Blanco, Puello, interior de l'àrea, Ixam remata per a Charlie, el rebot a l'interior de l'àrea, àrea petita, no remata ningú, refusa la defensa del Manlleu i es perd per la banda. L'ha tingut la Cope, és Betal, quan arribem ja als últims segons de la primera.
1: S'ha sentit guas el porter del Manlleu perquè la que ha salvat a la línia ha sigut espectacular. Aquesta rematada d'esquenes d'Ixam, que l'ha tret a la línia el porter del Manlleu.
0: Ryan de Sokolov, remata, pot arribar Ixam, seria fora de joc, segueix la pilota en joc, se la queda Kevin, l'envia al cel del Dani Carque, buscar que la baixi algú, Biel Blanco la intentava tocar, se la queda Puello, banda esquerra, més del lateral de la Cope, obre que va Chicano, encara Chicano, conducció interior, xuta Chicano, per dalt la porteria del Charlie. Final de la primera, ara sí, amb aquest xut directe de Chicano, finalitza la primera part del partit, la Ciutat Cooperativa, que empata amb gol de Biel Blanco. Al minut ja 45, a l'afegit ha estat el bo de Biel Blanco, el 10 de la Ciutat Cooperativa, qui l'ha posat a l'interior de l'àrea des d'una falta lateral, no ha arribat ningú, ha rematat ha sortit de forma directa i ha marcat Biel Blanco. I ara arribem a la mitja part i tenim una convidada de luxe, Albert.
1: Sí, avui la teníem ben a prop, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa. Com estem patint avui, però què ple està el Dani Jarque, no?, en el partit del FIA Cooperativa.
3: Bueno, com sempre, aquí l'afició ajuda molt, estem en un moment molt vibrant. Acabem d'empatar en l'últim minut de la primera part. Això vol dir que hi ha joc, que guanyarem, i ho tinc claríssim.
1: Doncs tant de bo sigui així. Si guanya avui el FIA Cooperativa, seria que un equip de Sant Boi està un any més a la màxima categoria del futbol català. Tant de bo sigui així, no, Lluïsa?
3: Home, i tant, perquè la Copa l'any passat va arribar a aquesta categoria amb, doncs, de forma molt merescuda, lluitant, i ha de mantenir-se com sigui, així que estarem aquí donant suport, com tota l'afició, i jo estic convençuda que ens en sortirem i avui guanyarem.
1: Moltes gràcies, Lluïsa, i a gaudir, tant de bo, no patir d'aquesta segona part.
3: Gràcies.
1: Doncs ja l'hem escoltat avui a l'alcaldessa de Sant Boi, també molt present avui l'Ajuntament en aquest partit del FIA Cooperativa, que se'n va al descans amb l'1-1, tant de bo hagués durat 5 minuts més, aquesta afegida.
0: Doncs sí, perquè arribava als millors minuts. L'equip de Javi Calvo apretant moltíssim després del gol. És tot anímic, tot el que tenim. S'ha acabat ja aquesta primera part al Dani Jarque, i us deixem amb els informatius i en res escoltarem aquesta segona part entre la FIA Cooperativa i el Manlleu. Fins ara!

Hola, hola a tothom. Bona tarda. Jo soc el Daniel Teruel i us saludo en directe des dels estudis centrals de Ràdio Sant Boi. Acabem d'escoltar la primera part del momentani partit que enfronta el Club de Futbol Ciutat Cooperativa i l'AEC Manlleu, un duel clau per la salvació. Esteu escoltant Sant Boi en Joc a Ràdio Sant Boi. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials com @SantBoienJoc i que podeu recuperar aquesta mateixa retransmissió a l'Spotify, l'iVoox de Sant Boi en Joc. Aprofitem ara aquests 10 minutets de pausa per repassar les notícies més destacades d'aquesta setmana en clau Sant Boi. Som-hi!

0: Els i les professores santboianes alcen la veu amb la creació d'una assemblea per sumar-se a la nova convocatòria de vaga al col·lectiu professional. Durant l'entrega de premis del certamen literari de Sant Jordi, docents de diferents escoles, instituts o centres bressol van concentrar-se a Can Massellera per aturar el certamen i protestar per la situació a les aules. Els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, millorar l'atenció a la diversitat a les aules o eliminar la sobrecàrrega burocràtica.
1: I ens estan mentint. Per tant, ens agradaria que des de l'Ajuntament, també del PSC, es repercutís els relleis en els centres educatius, a l'esforç i el voluntariat que posem docents perquè aquestes coses siguin possibles. Si no, aquest acte tampoc és possible.
2: Pública i la qualitat! Pública i la qualitat! Pública i la qualitat!
0: Ho comentem amb un membre de l'Assemblea de Sant Boi, Guillem Sort, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Quina és la sensació com a docent a les aules els últims anys per portar la situació a una vaga?
3: Doncs, a veure, per començar, la vaga neix a partir de que ens sentim que ens estan menyspreant, que no ens donen els recursos necessaris a nivell personal ni estructural, ni administratiu, ni financer, per poder dur a terme la nostra tasca. I bé, la veritat és que estem força molestos perquè ens exigeixen una educació inclusiva, individualitzada, de qualitat, i sentim que cada cop ens posen més feines sense aportar-nos més eines per poder treballar.
0: Tu, a més de ser docent de Sant Boi, formes part d'aquesta assemblea. Com s'ha format i quina funció té o ha de tenir, voleu que tingui, entre els docents de Sant Boi?
3: Bé, aviam, l'assemblea educativa, som representants de membres de la comunitat educativa, de 03, escoles, instituts, educació al llarg de la vida, personal PAE i PAS, i famílies també, volem incloure-les, de tots els centres de Sant Boi i de Santa Coloma, que comptem amb, bueno, comptem amb membres però que estan preocupats per la situació actual del sector educatiu i naixem amb la voluntat de generar una xarxa arreu del territori per donar resposta a una situació insostenible, amb l'objectiu de donar veu a problemàtiques i sovint que estan invisibilitzades. Llavors, el nostre objectiu és decidir col·lectivament les normes demandades, què més? Crear organització de base per sostenir la lluita i democratitzar la presa de decisions.
0: Els dies que afecten el Baix Llobregat, aquest cicle de vagues del maig i el juny, seran els dies 29 i els dies 13. Quins centres a Sant Boi s'hi sumen? Com està aquesta sensació de percentatge de persones que formen part de l'assemblea o que s'hi vulguin sumar? I en general, tenir una sensació de que tots els docents van a una o que de moment és una cosa que està com molt en el seu començament?
3: Bé, en principi participaran tots els centres de Sant Boi en aquestes manifestacions. Tenim membres de diversos instituts i escoles a l'assemblea i ens anem informant de les mobilitzacions i actuacions reivindicatives que cada centre vol proposar. Llavors, veiem que hi ha molta voluntat i que també hi ha moltes ganes de tirar endavant la manifestació per poder reclamar els nostres drets i garantir l'educació pública de qualitat que es mereix als nostres infants.
0: Clar, perquè aterrem-ho tot, perquè tot i que exercir la vaga és un dret, quines conseqüències pot tenir a nivell salarial o a nivell intern per un o una docent?
3: Cada dia de vaga que fa un docent són 100 i pico euros menys al mes. El tema és que, a més, hi ha hagut com una jugada rara en el departament que, clar, la primera vaga al gener, la segona al febrer, després vam fer la setmana de vagues i el departament ens va treure, en lloc de treure'ns un mes una vaga, un altre mes una altra vaga, ens ho va aglutinar tot i ens va treure tres vagues de cop. Van ser com uns mesos que no passava res al salari, però de cop i volta, pam, 300 euros menys.
0: Clar, perquè tot plegat es remunta des d'inicis d'any, des de gener, des de febrer. Com és aquesta sensació en el moment de fer les vagues, sobretot pel que respecta als infants i les famílies, que al final suposem que poden formar part d'aquestes reivindicacions, i que com es genera aquest treball intern, com es fa aquesta pedagogia amb les famílies perquè no s'ho prenguin com un dia lliure?
3: Doncs bé, des de les escoles i els instituts es comunica amb les AFAs, sobretot per intentar promoure que hi hagi aquesta comunicació amb les famílies, i intentem que entenguin que no és un dia un dia lliure, que vegin que és una situació exclusiva, extraordinària, que s'està reclamant uns drets necessaris per l'educació pública. Hi ha famílies que diuen nosaltres tampoc anirem a l'escola perquè anirem a la vaga. Hi ha altres famílies que no porten els alumnes i els deixen a algun altre lloc. O hi ha famílies que igualment porten els alumnes a l'escola perquè no tenen més opció que portar-los, i que saben que hi haurà serveis mínims i que no serà classe habitual.
0: Ho hem analitzat amb un membre de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, també docent d'una escola d'aquí de Sant Boi. Guillem Sort, moltes gràcies.
3: Molt bé, que tingui una bona tarda.
0: Pel que fa a l'àmbit de la salut, la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros. El nou centre s'ubicarà al carrer Antoni Gaudí i tindrà més de 3.400 metres quadrats repartits en quatre plantes. La construcció donarà resposta al creixement de la població de la ciutat i suposarà la creació d'una nova àrea bàsica de salut, l'ABS Sant Boi 5. El nou centre permetrà així alleujar de manera significativa el Cap Montclar i el Cap Molí Nou. Així ho detalla Salut González, cinquena tinenta d'alcaldia, agent de carrer.
4: A veure, aquest cap, l'important que té, a més de que tenim un nou centre d'atenció primària, d'atenció familiar i comunitària, per descongestionar el cap de Montclar. El cap de Montclar és el cap que tenim més antic de la nostra ciutat. És un cap molt complex, amb una estructura arquitectònica molt complexa i molt atapeïda, cobreix una població a la nostra ciutat molt alta, i llavors era necessari i imprescindible fer aquest desdoblament per lo que és l'atenció de familiar i comunitària.
0: El futur centre comptarà amb equips d'atenció primària dotats amb professionals de medicina, infermeria familiar i comunitària, pediatria, odontologia i treball social. Al mateix edifici s'ubicaran dos serveis de salut més, que es traslladaran des de les ubicacions actuals: el Centre de Salut Mental Infant-Juvenil i l'Hospital de Dia de Salut Mental Infant-Juvenil. La samboiana Natàlia Vázquez, il·lustradora i dissenyadora gràfica, ha estat la creadora del cartell de la Festa Major d'enguany. Un disseny que vol aplegar els símbols més importants de la Festa Major. Ho explica gent de carrer.
5: Sí, soc samboiana de tota la vida, superfeliç de poder donar vida al cartell i de poder plasmar les meves idees i la meva opinió en el cartell. El cartell està inspirat en una postal, és una, bueno, com una postal amb Sant Boi en gran, en tipografia, i dintre té els elements principals de la Festa Major. El que volia fer una mica la nostàlgia d'enviar una postal, donar valor a Sant Boi. Es poden trobar pues, les bèsties, correfocs, menjar, una mica de tot del que es pot trobar a la Festa Major.
0: Sant Boi obre espais d'estudi nocturns durant el període d'exàmens perquè els estudiants tinguin més hores i millors condicions en el tram final de curs. Can Massaguera i la sala d'estudis de l'Olivera tornaran a oferir horari nocturn durant el període d'exàmens. Es tracta d'una iniciativa pensada per facilitar que els i les estudiants disposin d'espais adequats per a preparar les proves finals en un ambient tranquil i accessible. Aquest reforç horari s'activarà en dues fases. La primera anirà del 15 al 31 de maig de 2026, amb l'excepció del dia 20. La segona s'allargarà del dia 1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. Durant aquests períodes, els equipaments ampliaran el seu horari habitual per donar resposta a l'augment de demanda d'espais d'estudi. Pel que fa al centre de recursos, pels i les estudiants de Can Massaguera, l'horari nocturn serà de dilluns a divendres de 10 a 1 de la matinada. Els caps de setmana, dissabte i diumenge, l'obertura s'avançarà una mica més, de les 9 fins a la 1 de la matinada. A l'agenda amb el Festival de Cinema Fantàstic Fan Boix ha començat, ara destaquem la 42a edició de la Crut de Mayo, que acollirà la plaça de l'Agricultura del 8 al 10 de maig. Una festa plena de música, dansa i tradició andalusa organitzada per la Casa de Sevilla. Ens explica els detalls el company d'aquesta casa, David García.
6: La Casa de Sevilla de Sant Boi us porta un any més la 42a edició de la Crut de Mayo. Serà del 8 al 10 de maig a la plaça de l'Agricultura, en la carpa que estarà situada en aquella plaça, amb les millors actuacions, el potatge popular, la missa rociera i, com no, el millor ambient andalús de Sant Boi. Recordem que aquest cap de setmana la Casa de Sevilla us porta la 42a edició de la Crut de Mayo. No s'ho perdeu.
0: Ara, amb tot repassat, és el moment perfecte per retornar amb la segona meitat d'aquest Cope Manlleu. Uns instants i tornem. Gràcies.

Juga amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina. Les millors pizzas per gaudir de l'esport santboià.

0: Tornem a aquesta segona part. Tornem al Dani Jarque per viure la segona part entre la Ciutat Cooperativa i el Manlleu. Recordem, de moment, 1-1, empat a la Cope a casa seva, un resultat que, Albert, tot i que estem contents, perquè és una remuntada i, evidentment, anava perdent a la primera el conjunt de Javi Calvo, hem de buscar els 3 punts, sí o sí.
1: Sí, efectivament, la Cope, que tant de bo li hagués durat uns 5 minuts més al aquesta final de la primera part, perquè ha marcat el gol de l'empat. Crec que al final ha sigut Eloi Teadí i Xam Celal, sí? Perquè ha sigut centrada de Biel, no sé si l'ha arribat a arrossar el 12 a Cope, i per tant seria el 7è gol d'Ixam, però jo crec que ha sigut mèrit de Biel, no? Pràcticament.
0: Sí, sí, ho ha celebrat tant Biel Blanco que pensava que era gol seu.
1: A veure què considera la federació. Això ens ho han dit els companys del periòdic de la Cope, que ho he vist a les xarxes i sí? Sí. Ells ho hauran vist, però serà d'Ixam.
0: Però t'haurem de repassar l'acte també. Albert, si va bé, repassem una miqueta marcadors de resta de jornada per saber una miqueta com va tot. Recordem, jornada 29, unificada a Lliga Elit, la Ciutat Cooperativa, que ja sabem que empata 1-1 contra el Manlleu i que tenim altres resultats que s'han mogut també en el partit d'avui.
1: Efectivament, el duel més important pel que fa a la categoria és el Martinenc Poble de Mafumet, on el Martinenc, si empata o guanya, aconseguiria el seu ascens i també el del Sant Juan, i de moment va 1-1 el duel que s'està vivint des de Barcelona. El Sabadell Atlètic Sant Just, que va guanyar el Sabadell 1-0, el Júpiter Rubí, que no tenim novetats, si ara no m'equivoco, van 0-0, Prat Castelldefels, que va guanyant 2-0, per tant, la Pobla jugaria aquesta tercera plaça a l'última jornada, no ens acaba de favorir del tot, i també tenim el Sant Mauro Sant Juan, que no tenim novetats, el Baix Horta, que segueix amb l'empat a 0, que és el que ens interessa, perquè si la Cope marca un segon gol i guanya, superaria a Manlleu, a Baix i a Horta, i el Vilafranca Sant Feliuenc, que va guanyant el Sant Feliuenc 0-1, i que per tant això s'intenta aferrar a la possible permanència, es posaria en 32 ara mateix amb 2 menys que la Cope, si la Cope acaba empatant.
0: Doncs això, aquí així estan els resultats en el dia d'avui. Recordem, tots els partits han començat a les 4 i 6 de manera puntual per fer unificada aquestes dues jornades de Lliga Elit, que sabem com està la classificació i si juguen tot, és una molt bona idea, perquè realment tots els equips s'estan jugant alguna cosa i això és molt positiu, tots s'estan jugant o baixar, o pujar, o inclús entrar a les posicions de playoff, o alguns s'estan jugant les dues coses, per tant,
1: no para de resar Déu Charlie, perquè entre la parada que li ha fet a Kevin Sánchez de la falta, que s'ha fet mal al cap o a la cara, no ho sé, i la parada que li ha fet a l'últim segon, crec que també ha sigut el propi Cham, que l'ha tret com a la línia així amb les mans, que el segon s'ha santiguat i mira, ara es contem fora el Dani Jarque. Una gran traca dels suporters 21 i els Cope Boys.
0: També presència d'afició del Manlleu, com m'has dit, Albert.
1: Sí, sí, jo crec que hi ha afició del Manlleu. Malauradament ho sé, perquè crec que hi ha hagut uns petits incidents abans entre els aficionats de la Cope i el Manlleu. De moment esperem i confiem que tot segueixi així, que hi hagi calma. Llavors, gran presència avui, òbviament, de gent de Sant Boi i del Ciutat Cooperativa aquí al Dani Jarque, però també s'han desplaçat des de Manlleu els aficionats de l'avui equip visitant. I segueix resant Charlie, no paro de veure'l resant, mira'l. Està allà el pobre, que sap que l'equip...
0: Estava mirant la banqueta del Manlleu, Albert, perquè estava, no sé, el delegat de l'equip parlant amb el Toni Colom i amb el Kilian, i m'ha sobtat la imatge perquè estava això, el delegat del Manlleu parlant amb el Toni i el Kilian. Ja sabem que ha estat un partit, una primera part molt intensa.
1: I ara acabo de veure el Yassin, que avui no està convocat, no sabem si parla lesió o algú. Oferir-li un xiclet al xicano des d'aquí, mateix a un metre. Si li dono sort. Sí, sí.
0: Però veureu una primera part molt bona d'Adrián Delgado Chicano, per cert.
1: Sí, espectacular a Chicano, creant molt perill per l'esquerra. Sí que és veritat que el Cope ha començat centrant-se en aquesta banda dreta, combinant entre Biel i Brian el primer toc i també Mitjam, però la que ha agafat banda esquerra, avui també en Puello. Chicano ha provocat 3 o 4 faltes que no sé com no han acabat en targeta groga del seu marcador, i pràcticament la falta l'ha provocat ell, si no me'n recordo malament, que ha acabat en gol d'Ixam Celal a la centrada de Villalbert.
0: De fet, ha provocat 4 faltes.
1: Sí.
0: Més o menys iguals. L'àrbitre, que ja està preparat per donar l'inici d'aquesta segona part, són les 5 i 13, que crec que les segones parts no han d'estar unificades. Per tant,
1: això espero.
0: Bueno, si no, ens hauríem d'esperar uns segons o uns minuts. Sembla que no, i l'àrbitre del partit avui, en Germán Navarro, dona l'inici d'aquesta segona part. Ataca el Manlleu, banda dreta, per la primera posició, l'equip visitant, i la guanya la Cope.
1: 0-0, es confirma el Sant Juan Sant Mauro, que per tant, amb l'empat de la Pobla contra el Martinenc, igualment li donaria l'ascens de tercera. Re falta Moncada i Reixac.
0: Toni, banda esquerra, estava Adrià que l'esperava, se l'acaba quedant la copa enmig del camp i el Blanco juga cap endarrere i toca amb Relova.
1: I torna a ploure el Dani Jarque.
0: De dalt buscant en Xam, s'anticipava, ara Pol, se la queda Adrià, banda dreta, no arriba. El davanter del Manlleu, pilota per la copa.
1: Tornen els aficionats als seus seients i torna a ploure aquí el Dani Jarque, això provocarà que la pilota segueixi relliscant i relliscant com ha fet tota la primera part.
0: Banda a favor de l'equip de Javi Calvo, la posarà en joc Marc Puyo, buscant a dalt a Biel Blanco, saltava el 10 de la Cope, l'empuixaven, no està res, se l'acaba quedant Toni Colom. Puyo l'envia a cama dreta, a dalt, buscant a Chicano, que és ara qui guanya la partida, i li entrega a Biel Blanco, ataca per la banda esquerra, se li ha escapat del control el 10, el jugador número 10 de la Cope, a Biel Blanco, i banda pel Manlleu.
1: Potser Eloi, el més intel·ligent avui serà anar directament al túnel de vestidors, com si fos una petita roda de premsa, ens colem per allà, i allà intentarem trobar declaracions, sí, si no, a l'acabar el partit, perquè serà... si no és que ens acabarem xops.
0: I el Blanco salta, anticipava ara la pilota Toni, banda a favor, de nou per el Manlleu.
1: De fet, un 360 del Galchic ara per protegir la pilota. Era Michael Jackson, de cop, aquí el Dani Jarque.
0: Banda a favor de la Ciutat Cooperativa, camp propi. Puyo l'envia al cel del Dani Jarque, i el Blanco intentava rematar la pilota, ha tocat finalment última instància. Havia saltat Pol, ha tocat en última instància en el jugador de la Cope, i per tant serà de nou banda pel Manlleu, minut 47 de la segona, recordem, Ciutat Cooperativa 1, Manlleu 1, en el duel clau d'aquesta Lliga Elit, perquè la Cope pugui mantenir-se un any més a la Lliga d'Or del futbol català quan la pluja comença a ser més intensa. El Dani Jarque.
1: Avui en aquesta emissió de Ràdio Sant Boi, de moment no han sigut massa protagonistes els àrbitres, que són de la delegació de Barcelona, són Germán Navarro, assistit per Radu Capra, i Jordi Sardà. L'únic que potser hem fet més destacar contra el Manlleu.
0: Que ataca el Manlleu, pilota aèria, refusa Kevin, queda morta. Olaguer que xuta cama dreta, bloca en dos temps a l'eix.
1: Deia que l'única opció potser una mica polèmica, encara que els jugadors no han reclamat massa, està apretant molt i molt la pluja. Ha sigut el gol de Brian de Sokolou.
0: Compte, Brian que arriba, extrem dret, pot arribar a línia de fons, acaba tocant aquesta pilota. Doncs sí, no havia sortit. Compte, la pilota a la centrada cap enrere, havia tocat un jugador del Manlleu. Que arribava, era Roura que ha arribat a aconseguir aquesta pilota. Ha tocat cap enrere i sembla que es podia complicar, però se'n va a córner a favor de la Cope.
1: I la sacarà Biel Blanco, veurem si és en curt, perquè està del Galchicano a molts pocs metres. Què farà l'equip de Javi Calvo en aquesta ocasió perillosa?
0: Us la posarà en joc el déu de la Ciutat
1: directe,
0: Cooperativa.
1: Directe, va directe.
0: Serà segurament directe, molts jugadors de la Copa interior de l'àrea. Charlie, que suma amb els punts. Chicano, que li queia la pilota als peus, xuta i l'envia directament, ja no fora del camp, sinó un altre barri.
1: Mariano
0: l'envia, tal bo. Ja, delicado Chicano.
1: Sí, era aquestes ocasions que s'han d'acabar, eh? Prefereixo que se'n vagin fora del camp, que hi hagi un contraatac. Jo crec que la intenció de l'equip era enviar-la a primer pal, però Biel Blanco s'ha passat una mica de força i ha anat directament als punys de Charlie, que ha refusat la pilota, i ara sacarà el servei i li demana als seus jugadors, que jo crec que amb la pluja és difícil jugar en curt i, per tant, que l'enviarà cap a dalt.
0: Doncs xutarà Charlie, a camp contrari, envia tots els seus jugadors al camp contrari, menys la línia de 4, que són els únics que es posen a la divisòria cap enrere del seu propi camp. Serà servei davant de favor de l'Horta, refusava Puyo.
1: I surten els jugadors del Ciutat Cooperativa a escalfar, tots menys Pablo Chacón, el porter suplent.
0: Veurem si hi ha canvi, recordem, contra l'Horta va aprofitar la Copa els 7 canvis, eh? Sí que és cert que en un context molt dolent per l'equip de Javi Calvo, que va aprofitar per fer tots els canvis. Pilota per Muro, retrocedeix amb Charlie, el porter que xuta de primeres cap amunt, cama dreta, buscant Adrià, salta Kevin, que guanya la partida, cama dreta, refusa també la defensa de l'Horta, disputa aèria, la torna a guanyar Kevin, Pep Lluller, li cau els peus, acaba fent falta el de la Cope sobre Rafa, falta a favor de Manlleu.
1: Sí, aquesta ha sigut clara de Pep Lluller, que no sé si s'han arribat a entendre Kevin i Pep Lluller en aquestes refusades, són molt complicades perquè està plovent molt.
0: Serà falta a favor del Manlleu, allunyada de l'àrea en uns 10 metres de l'avançat de la divisòria del Manlleu al camp de la Ciutat Cooperativa. Per tant, la posarà, sembla que serà Roura amb la cama esquerra, l'únic home. I fixa't, Albert, quants jugadors del Manlleu es queden enrere en aquesta, sí, falta, eh? És Roura, cama esquerra, la posa al segon pal, acaba el Canaleix, la rematada interior del davanter del Manlleu i la posa en joc la Ciutat Cooperativa. És Kevin Rotalla, que bé Kevin, quina qualitat del 18 de la Cope, la posa cap a Ixam, carril central, no remata i li cau al pit el jugador del Manlleu, que li entrega directament a Xambi.
1: Tot s'ha dit que li val l'empat, eh? El Manlleu no cauria en zona d'ascens, la Cope seguiria marcant el descens amb 34 punts, empatat a mortes i perd contra Baix perquè té l'average perdut.
0: Pilota llarga de Charlie, no arribava. Ara el seu company era Toni, que volia arribar i saca ràpid. Ara el bo de Kilian, juga cap a Brian, de Sokolov, pilota a l'interior, esperava Biel Blanco. El carril central no arriba al 10 de la Copa i pot tenir la contra ja el Manlleu. Carril central, és Adrià, recupera Pepe Uller. Ha d'arribar en segona instància Kevin, que ara condueix. Obre cap a l'esquerra, espera, ja Chicano, pot encarar 1 contra 1, arriba la cobertura. 1 contra 1 de Chicano, carril interior, Pepe Uller a primeres, acaba jugant cap a l'esquerra i retrocedeix amb Marc Puyo, que torna a jugar amb Relova i Relova amb Kevin.
1: A veure si afluixa una mica la pluja, perquè ajudaria molt els interessos de la Copa per intentar jugar una mica la pilota.
0: Relova, de primeres, buscant a Chicano, carril central, obre cap a l'esquerra, Pepe Uller li entrega a Puyo, convertit en l'extrem ara de la Ciutat Cooperativa per l'esquerra. Pepe Uller, de nou, mig del camp, torna a jugar per l'esquerra, és Puyo ara qui controla, encara el contra un Puyo, amb la cama dreta, la centrada, Biel Blanco, Chicano! Gol! De la Copa! Entrada lateral de Puello, interior de l'àrea, apareixia el 10, torna a aparèixer el bo de Biel Blanco, l'home clau d'aquesta temporada, apareix Biel amb el cap, torna a marcar el de la Copa, el número 10, gol de Biel, gol de la Copa.
2: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: Entrada perfecta de Puello per Biel Blanco, que remonta el partit pels interessos de Javi Calvo. Minut 52 de partit. Ciudad Cooperativa 2, Manlleu.
1: Ja el que li faltava a Blanco, rematada a cap. Quina centrada espectacular de Marc Puello, que li ha posat directament al front del 10 de Ciudad Cooperativa, que l'ha rematat cap a dins. Minut 52, Eloi, ens posem per endavant. Sortim momentàniament del descens de la Lliga Elit. Gol de Biel Blanco. Com estem vivint aquests minuts aquí a Ràdio Sant Boi, quin partidàs?
0: Doncs no sabem si és gol el primer de Biel Blanco, per tant no sabem si és dos gols de Biel Blanco o gol i assistència. En tot cas, compte, que ataca el Manlleu. La frontal de l'àrea, fora! Semblava que havia entrat per l'efecte òptic. La jugada següent del gol de la Ciutat Cooperativa, xutava Rafa i se m'ha desviada a la dreta de la porteria de l'Eix.
1: L'ha tingut claríssima, justament a la represa d'aquest 2-1, l'ha tingut el 21 del Manlleu, que en aquesta rematada de primeres des de la frontal de l'àrea s'ha anat a l'esquerra de la xarxa de l'Eix Ruiz i ens hem salvat aquí.
0: Doncs sí, deia que no sabem si Biel Blanco porta un gol i una assistència o porta dos gols. En tot cas, actuació clau.
1: Dos gols?
0: Si ha marcat el primer?
1: Sí, doncs ja en porta uns quants, ja en porta cinc, clar, si li sumen els dos.
0: No sabem si el primer ha estat d'Ichama, haurem de confirmar. En tot cas, servei de porteria. Aleix envia directament a camp contrari, salta Icham, aquesta pilota que queda morta, juga cap endarrere, Icham, Puello, Icham, compartida en l'extrema esquerra de la Cope, pilota interior, Biel Blanco se l'endú, cap a l'interior, més de Biel Blanco, el déu de la Cope, gira i acabarà jugant amb Chicano. Conducció de Chicano, banda esquerra, més de Chicano, la perd, la recupera Rafa, no l'acaba
1: tocant. No és falta.
0: El jugador de la Ciutat Cooperativa xocava amb Toni Colom, el bo de Rafa, i serà falta del 5 de la Copa.
1: Jo crec que aquí havia tocat pilota, Toni Colom.
0: Sí, en primera instància sí, l'àrbitre avançat.
1: Mare meva, com plou, Eloi, sort que estem a cobert, eh?
0: Sí, està plovent moltíssim. Lani Hark, al 54 de partit, guanya la Copa, remunta l'equip de Javi Calvo, 2-1 contra el Manlleu. La posarà en joc el porter, la posarà en joc Charlie. O ho indiqui l'àrbitre. L'haurà de posar i ho farà. Doncs amaga Charlie i juga en segona instància i l'envia al camp de la Ciutat Cooperativa. Remata Kevin. Pilota que se l'emporta central, se l'emporta Muro, que retalla, que bé, ho ha fet Muro, i li entrega a Roura, que puja a la banda esquerra, al terra Pepe Uller, no arriba, és Adri, que la té, interior de l'àrea, rebutja, al límit, el relova i l'envia al servei de banda, a la banqueta de Javi Calvo.
1: Es queixava molt d'una falta, d'una empenta a Kilian Garcia, que ha aconseguit que la marca del Manlleu es refés d'ahir, però ha arribat molt bé, i se'n relova per treure la pilota lluny de l'àrea de Ciutat Cooperativa.
0: Banda esquerra, Roura, lateral del Manlleu, Biel Blanco l'envia cap a Icham, l'intentava baixar, se la queda la pilota a ningú perquè l'ha enviat directament fora, no,
1: mans d'Icham, crec.
0: Doncs juga cap enrere, és Pol que controla la línia central, s'única per la dreta cap al seu lateral dret, cap a Costas, que en el segon toc l'envia camp contrari cap a ningú i després per línia de banda celebra el Dani Carque i Toni Colom, com sempre, animant a la seva grada perquè la Copa remunta el partit i sap que és un duel clau. Albert, no sé si tenim novetats d'altres camps.
1: Sí, males notícies. Gol de la Pobla Mafumet que es posa per davant al camp del Martinenc i, per tant, els tarragonins seguirien en opcions de pujar directament a tercera ref a l'última jornada, si tot acaba així.
0: Doncs veurem.
1: Última jornada contra la Copa.
0: Veurem per què ens hem de centrar en aquest partit de moment, perquè la Copa ha de guanyar i aconseguir els 3 punts. Biel Blanco, Rafa, Biel Blanco i ha xocat Rafa contra Biel Blanco i s'ha fet mal a la cara, a la cella. No sé si un altre cop Biel Blanco ja va estar lesionat de la cella per un cop molt fort i no ho he aconseguit veure bé, Albert, crec que tu tampoc des de la teva posició, però semblava com si hagués donat amb la mà a la cara, Biel Blanco, no sé.
1: Sí, veurem si es pot recuperar el 10. Ara sí, perquè m'ho han estat amagant, Eloi, tu t'ho he de dir, perquè la Unió Atlètica Horta ha fet tots els partits en directe per Twitter.
0: Menys aquest.
1: Menys aquest.
0: Com ho sabien, eh?
1: Com ho sabien, que estaria molt atents. I gràcies a la Unió Esportiva Valls, a les històries de la Unió Esportiva Valls, per Instagram, va guanyant 1-0 els de Tarragona. Per tant, la Cope, si guanya, si tot acaba així, es posaria en 36, superant a Manlle i superant a Horta, que es quedaria amb 35 i 34 respectivament, i posant-se a... empatat amb Rubí. No, a un de Rubí, perquè va empatant a 0. Ho actualitzarem tot al final, que serà més fàcil.
0: Sí, serà més fàcil actualitzar-ho tot, perquè és bastant boig tot. En tot cas, és falta de nou per la Ciutat Cooperativa. La posarà,
1: i si això és un gol?
0: Biel Blanco la posa, segon pal, relova, Kylian, el capital italià.
1: Fora joc, fora joc, fora joc.
0: Fora
1: joc,
0: fora de joc. La falta l'ha posat perfecta. Biel Blanco ha rematat relova, ha rematat Kylian i li ha caigut el fer d'aixam cap a dins. L'àrbitre ha dit que ha estat fora de joc.
1: Que havia fet Kylian i sembla que s'ha fet mal al central, al capità del Ciutat Cooperativa. S'agafa de l'espatlla, esperem que no se li hagi sortit ni res, perquè ha fet un gran treball aquesta centrada cap enrere que ha acabat rematant. Ha sigut Icham o ha sigut Relova? Icham, no?
0: Ha rematat en primera instància Relova, ha tocat amb Kylian i li ha caigut Icham.
1: Molt bé.
0: Els tres.
1: Quina pena que sigui fora de joc.
0: Doncs sí, mera bona jugada. Doncs gol anul·lat a la Ciutat Cooperativa, el segon, si no m'equivoco, que anul·len aquesta... En aquest partit, a la Ciutat Cooperativa, quan arribem al 58 de partit, recordem, Sant Boi en joc, Ciutat Cooperativa 2, obra de Biel Blanco, els dos del partit, un gol del Manlleu, ha remuntat la Copa el 0-1 inicial.
1: Mira, t'intento actualitzar una mica pel que fa la classificació. Anem a fer una prova. Ciutat Cooperativa es posaria en 36, superant a Horta, que es quedaria en 34, superant a Manlleu, que es quedaria en 35, posant-se empatat amb el Sabadell B, i posant-se per sobre perquè té l'averatge, perquè acaba d'empatar l'Atlètic Sant Just, i a un punt de Rubí que tindria 37. Per tant, es posaria en novena posició. Novena posició superant a Sabadell.
0: Si tot acaba així.
1: Si tot acaba així i estaria dos punts per sobre del descens.
0: Imagina't, eh? Tan a prop del playoff i tan a prop de baixar la categoria, també. Pilota ja en joc. És Muro, que condueix a la línia central i ara és la Cope qui espera el seu propi camp com a Biel Blanco, com a home més avançat.
1: Sí, de punta, línia, i després deixem per la banda dreta.
0: Suposo que en la pressió espera Biel Blanco aquesta punta, i Kylian sí. Sembla que tornarà quan li donin l'okay.
1: Crec que també és perquè estan amb 10, eh? Ara surt Kylian Garcia, recupera compte la pilota llarga.
0: Compte que podia arribar Adrià, ha blocat l'eix en dos temps i deixa córrer la pilota.
1: Era un problema del davanter de l'Associació Esportiva i Cultural Manlleu, però per sort se li ha anat llarg i l'ha agafat l'eix.
0: Pilota llarga d'Aleix, buscant a Brian de Sokolov, que pentina la pilota, li cau Icham. El carril central, Biel Blanco, refusa Oleguer, pilota al cel del Dani Jarque, Toni Colom, que toca la pilota amb el cap, Biel Blanco també la tondo, pilota en profunditat, acaba Brian de Sokolov, arriba al límit, cama dreta, acaba arribant finalment Muro, i acaba tocant la pilota, i per tant serà córner a favor de la Cope.
1: Quin partidàs està fent Biel Blanco, totes les passades són bones, el remat és boníssim, el primer gol és obra seva pràcticament, encara que la toqui Icham, perquè...
0: S'ha confirmat que és obra d'Icham, el primer?
1: No sé, fins que no ho posi la federació no em creuré res.
0: No, jo he vist molt clar que era Derby. Però veurem, serà córner, perfil dret de l'atac de la Ciutat Cooperativa, la posarà amb la bota dreta, el bo de Biel Blanco, l'autor d'un gol... i d'una assistència o de dos gols, encara no ho sabem. En tot cas, serà Biel Blanco, el 10 de la Cope, la posa interior de l'àrea, refusa la defensa del Manlleu, Adrián Delgado Chicano, banda dreta, li toca a Biel Blanco la pilota i acaba tocant en última instància en un jugador del Manlleu, i per tant serà banda a favor de nou per l'equip de Javi Calvo.
1: Està plovent d'una manera espectacular aquí el Dani Jarque, Eloi, sort que estem a cobert, perquè no m'imagino com acabaran de xops els jugadors. I una nova novetat, tercer gol de la Pobla, 1-3 davant del Martinell.
0: Doncs la setmana que ve s'ho jugarà.
1: S'ho jugarà tot, sembla. La mare que em va parir. No puc, ja dir, no puc dir res més.
0: Ja sap el que toca, Albert. Però primer guanyar aquí. I segon, doncs, segurament a Tarragona.
1: Sí, anem agafant l'autobús.
0: Doncs sí, espero que no plogui tant com el dia d'avui, perquè ja està tot molt difós. I el Blanco de la porta al primer pal, la refusa de defensa del Manlló, l'envia directament fora. El Manlló, que aquesta segona porta, part està jugant molt malament i de moment sense ocasions d'aconseguir mantenir la pilota, se la van a favor de la Copa.
1: Estem a quatre gotes més que es presenti Moisés, eh? Aquí, sí, a obrir les aigües. Està caient una avui a Sant Boi espectacular.
0: Pilota des del servei de banda per Kilian, pel capità de la Ciutat Cooperativa, que toca amb De Sokolov i entrega de primeres a Kilian, que no es complica, l'envia directament a l'àrea, acaba blocant Charlie, arribava o volia arribar Biel Blanco, bloca Charlie, amagava en tirar-la dalt, es prepara, dona una mitja volta, no entenc per què, i torna a xutar dalt. A veure, com defineixen aquesta acció que ha fet el Charlie?
1: Fes una mica xulo, no?
0: Ja, una mitja volta sobre si mateix, de 180 graus. De 180, sí.
1: Sí, sí, 360, no? Perquè torna. Sí.
0: Pilota de Rafa, perfil dret, intentava posar la pilota en profunditat al mig campista del Manlleu. Pilota als peus de Kilian, la deixa passar el capità de la COPEK. Jo crec que té mal, que quan s'està sobre el terreny de joc és perquè té mal, i no sé si ho podrà seguir, Kilian.
1: Pues avui no tenim a Bustos a la banqueta, el tenim aquí a la tribuna, veurem si pot sortir Rubén Navarro.
0: Doncs mira, primera substitució del partit no és...
1: Doble substitució del Manlleu.
0: Sí. Doncs marxarà Costa.
1: Amb el, sí, marxarà amb el 4 Costa i marxarà amb el 2 Rafa. I entrarà a la línia defensiva el dorsal número 14, que és Basart.
0: I l'altre?
1: Doncs és una gran pregunta que ara mateix no puc resoldre, Eloi.
0: Tenim temps per resoldre aquesta
1: incògnita. El 8, Nil.
0: Mira, ja ho tenim. Pilota per la Cope, recupera ara Rafa, l'envia camp contrari. Arribarà Adrià. Compte a veure com soluciona canvi en aquesta jugada a la banda dreta. Kilian, que no es complica, l'envia directament fora. I serà banda pel Manlleu al camp de la Cope.
1: No li donen pilotes.
0: No, ara no hi ha pilotes.
1: Ara no hi ha pilotes, el Dani Jarque.
0: Sol passar, eh? No és el primer cop.
1: És una cosa que si ens ho fan a nosaltres fa molta ràbia, però perdoneu-me, però en el moment és una situació graciosa.
0: Servei de banda per l'esquerra, Roura, li entregava de primera, més de Roura, línia de fons, Biel Blanco ha de refusar aquesta pilota, toca amb el 10 de la Copa i serà de nou banda pel conjunt de Luis Gallego.
1: Minut 62 aquí a Ràdio Sant Boi, va guanyar la Copa 2-1, un partit importantíssim que, si aconsegueix la victòria, el trauria del descens. Veurem si pot aguantar l'equip de Javi Calvo i tant de bo pugui demarcar
0: per ser. Roura, servei de banda, la torna a posar a interior de l'àrea. És Kevin, que no es pot complicar. Cama esquerra, l'envia directament al cel del Dani Jarque, no la baixa ningú. Pilota que toca basal al nou central que ha entrat en aquesta segona part. Corta, pilota d'Adrià en profunditat. Fora de joc del Manlleu.
1: Quasi marca la Pobla amb el Fumet al quart. I és una cosa que em sorprèn molt, perquè la Pobla no ha marcat més de 3 gols en tota la temporada.
0: Sí,
1: recordem.
0: Un equip curiós. Un equip que
1: molt i molt curiós.
0: Molta posació de pilota, però... però que no acaba d'aconseguir.
1: L'equip menys gols sota la categoria, amb diferència, 19 gols en 28 partits, o sigui, menys d'un gol per partit, sí. Pràcticament un gol i... o sigui, mig gol, pràcticament, i 31 gols, menys que la Cope... No, un més que la Cope només, tercer equip menys... més...
0: Bé, tenim canvis a la Ciutat Cooperativa.
1: Veurem qui són els substituïts. Jo crec que un serà Kilian García, que no pot més, el pobre, sí, de fet s'ha tret el braçalet de capità, serà substituït el que avui estava jugant de lateral i entrarà, jo crec que el seu canvi natural, per dir-ho d'alguna manera, que és Rubén Navarro.
0: Doncs
1: sí, que per fi torna a jugar.
0: Torna a jugar, feia temps ara que no jugava el bo de Navarro, que ha estat titular gran part de la temporada. I ara el tenim aquí. Marxa lesionat, el bo de Quina, sí. Que esperem primer...
1: que recuperi, que recuperi. Si vols fer relova, que pràcticament no té cames, sí. Jo crec que el Kilian també ho farà.
0: Intentarà, el capità serà Brian de Sokolov.
1: I surt Rubén Navarro per la banda esquerra i se'n va Marc Cuello a lateral dret. Per tant, canvi de laterals.
0: Canvi de laterals a la Ciutat Cooperativa, canvi lògic. I serà pilota per a l'Ix. Plou encara amb més intensitat del Dani Jarque. Som allà al 65 de partit. Recordem, Sant Boi en joc. Ciutat Cooperativa 2. Manlleu, pilota llarga. Brian de Sokolov no arriba. Cau un jugador al terra del Manlleu. Es queixa amb possible falta. Segueix la pilota en joc. La conducció ara de Toni. I serà servei de banda a favor del Manlleu. La posarà en joc Roura quan tingui la pilota a les seves mans. La posarà cap enrere, no, acaba jugant amb Oleguer, no, doncs amagava i acaba jugant cap enrere. Ara sí, Amuro cobra cap a Bassar, Massara a la dreta, l'espera Pol, ara convertit en el lateral dret de l'equip de Manlleu, buscant una pilota llarga, tocava amb Rubén Navarro la primera, compta que la Tadrià pot xutar, amaga, arriba per la banda dreta, s'escola, pilota morta de refusa Toni Colom, i el Blanco Toni, al cinc de la Cope, que la refusa i l'envia al cel del Dani Jarque, toca de Socoló, buscant Aixam, anticipava Muro, i aquesta pilota encara no té domini, Toni Colom que salta intentant guanyar la partida, surt tot Rubén Navarro, falta de Rubén sobre Adrià.
1: Ha sigut el crit el que ha marcat la falta. Sembla que s'ha fet mal al davanter del Manlleu. Veurem si es podrà recuperar o no. Més novetats, Eloi, en aquesta jornada unificada. Gol del Sabadell. Es posa 2-1 per davant de l'Atlètic Sant Just. I, per tant, la Cope, que no es posaria 9, es posaria 10 perquè el Sabadell es posaria amb 38 punts, pràcticament en zona de playoff. El que és aquesta lliga elite, que si perds has de patir l'última jornada pel descens i si guanyes pots somiar amb el playoff.
0: Igualadíssim, falta a favor del Manlleu.
1: I es prepara un jugador més de la Cope, ara veurem qui és.
0: Doncs falta a favor del Manlleu, uns 5 metres per davant de la línia divisòria, la penja Oleguer, compte, aquesta pilota que tocava en primera instància, crec que ha estat Toni, i Miquel en segona instància, un jugador que no ha pogut veure, en tot cas serà córner perquè ha trobat un jugador de la Cope.
1: Reclamava servei de porteria a la Cope perquè el que deies tu, intentaven que el tocava un de la Cope i després un del Manlleu, però no ho ha interpretat així l'àrbitre.
0: Doncs serà córner, per fi l'esquerra la posarà. Veurem qui és l'home, dues mans alçades, jugada ensejada, torna els dos jugadors, tots els jugadors a l'interior de l'àrea, la rematada de quedar-se la pilota als peus, Biel Blanco, més de Biel, pot tirar la contra el 10 de la Ciutat Cooperativa, ja estava queixant una pista de falta, i la xula, ara sí l'àrbitre, perquè la conducció de Biel Blanco era bona, carril interior, falta sobre el 10 de la Copa.
1: Tu que acabes de descobrir quin és el jugador que està preparat a la banda de la Ciutat Cooperativa? No el reconec.
0: Jo tampoc. I veiem cada setmana a la Copa. Doncs ara veurem.
1: Ah, Luis Serrano. Luis Serrano. És que no el reconec des d'aquí.
0: I ara serà tercer... No, tercera no. Per
1: regal Gau Chicano. 1067.
0: Era el seu. Ha tingut 7 minuts de més.
1: Sí, perquè avui estava esplèndid.
0: Sí, no. Doncs marxa Adrián Delgado Chicano, entrarà Luis Serrano, un jugador, Albert, que també fa temps que no tenia.
1: Crec que també ha tingut problemes de lesions, feia jornades que no estava, jo crec que contra Horta, de fet, no estava ni a la banqueta i avui pot tornar a jugar uns minuts amb el Fiat Cooperativa. Un perfil diferent, Chicano, un jugador més alt, un jugador més corpulent, va marcar l'empat contra Castelldefels, va marcar contra Júpiter, que estava allà també, veurem què fa avui l'11.
0: Pilota a la banda dreta. De Sokolov, la pantina, li cau els peus a Biel Blanco, que no la controla, se la dona de Sokolov, que ha estat tota Espuello, de primera, li entrega Biel Blanco, banda dreta, pot arribar de Sokolov, al terra roure, servei de banda a favor de la Cope.
1: I el poble de Mofumet, que segueix atacant, estarà tenint ocasions per ficar l'1-4, i això significa que ens ho jugarem tota l'última jornada, és el Ciutat Cooperativa, sinó també la Pobla, que tindrà unes petites possibilitats, tot s'ha dit que estarà a 3 punts, i haurà d'esperar que Martínez perdi per intentar aconseguir l'ascens de tercera ref.
0: En cas estarà jugant alguna cosa.
1: Sí.
0: Puello, Biel Blanco, perfil dret, escurat, línia pràcticament de fons, el xut directe de Biel Blanco, que vol les mans de Charlie, que l'envia directament al cel del Dani Hart, que buscant la contra ràpida, arribarà Adrià, Terre Loba, la mira directament al camp contrari, Xam que remata, compte que la pot tenir i el Blanco a repliega ràpid al Manlleu, perfil esquerra i espera per línia de banda i serà a favor de la Cope.
1: T'he de dir, Eloi, que no tindré novetats fins al final del partit del Baix Horta perquè pel que sigui no ho estan actualitzant.
0: Doncs saben, potser és una estratègia, Albert, no volen que la resta d'equips sàpiguen quin és el resultat d'aquests dos equips. Serà banda a favor de l'Horta, finalment ha tocat en l'última instància el jugador de la Copa i per tant serà la posició per l'Horta. Retrocedint la seva posició l'equip de Javi Calvo.
1: I segueix l'empat a 0 entre Júpiter i Rubí, un resultat que ens pot afavorir perquè el Júpiter es quedaria amb 33 i per tant...
0: Pilota llarga, saltava Pepe Uller, no arribava Pepe Uller, Puello, més de Pepe, no s'endú aquesta pilota, recupera Aranil, pel Manlleu, banda esquerra, puja la banda Toni. Més de Dani, encara anava Pepe Uller cap a l'interior, arriba Brian de Sokolov a l'ajuda, més del capi de la Ciutat Cooperativa que puja a la banda, més de Brian, la pot posar en profunditat, i Xom, la deixa la primera, fora de joc d'Aixam i crec que bastant clar.
1: Sí, està uns metres avançat de la seva marca del 14, el que ha sortit des de la banqueta, que és Bassart.
0: Doncs sí, arribem ja al minut 70 de partit, recordem Ciutat Cooperativa 2, Manlleu 1, ha remuntat l'equip de Javi Calvo, el gol inicial de Toni a la primera part per Manlleu. És Bassart. que la pilota l'envia directament a camp contrari. Aquesta pilota a l'extrem dret, segueix la pilota sense possessió
1: sortit
0: de l'Horta i serà servei de banda a favor de l'equip de Luis Gallego.
1: És el nostre punt sec, el camp.
0: La posada en joc, l'equip visitant la posarà en joc al Manlleu, escurada a la banda dreta. Pot posar una centrada que refusa Rubén Navarro. I l'envia directament a córner, banda dreta de l'atac del Manlleu. Arribem al 71 de partit, 2-1, guanya la Copa, partit clau per seguir somiant, per seguir a la categoria d'or del futbol català. Veurem quina és la jugada d'estratègia del Manlleu. Es prepara per posar-la cama dreta. Ho faran des del perfil dret del seu atac, ho farà el Manlleu, la posa a l'interior de l'àrea, Kevin que refusa Luis Serrano, la pentina, se la treu ràpida sobre el xut directe, des de bastant lluny, uns metres de la línia divisòria, l'envia directament fora i la posarà en joc a l'eix des de portar-la.
1: Segueix guanyant el Prat contra el Castelldefels, 2-0, això significaria que la Copa es posaria a un punt del Castelldefels, que mira que portava tota la temporada en playoff, i no s'acabarà tan lluny del descens,
0: es complicarà la vida a Castelldefels. La posarà en joc a l'Aleix amb molta calma, s'ho pren el porter de la Ciutat Cooperativa, que bon guanyant, i els 3 punts són d'or per l'equip de Javi Calvo. Aleix, cama dreta, l'envia a la banda dreta, l'espera Brian de Sokolov, la pentina, se la queda Eixam, la descarrega, banda esquerra, puja de la banda Rubén Navarro, des de Rubén, l'envia en profunditat, buscant a Luis Serrano, que pot arribar aquesta pilota, l'acaba rebusant la defensa de l'Horta, de l'Horta no, del Manlleu, tampoc es complica renova i l'envia directament a banda. Encara estic a Horta jo, Albert.
1: Sí, sí.
0: M'ha quedat marcat el partit.
1: Quedem-nos aquí, que anem guanyant, Eloi.
0: Serà servei de banda a favor del Manlleu i ara... Falten pilotes, literalment, pilotes al Dani Hark, no es troben ara, al minut 70.
1: És que ara el minut pràcticament 72 de partida aquí a Ràdio Samoia. El nostre equip està jugant amb passió i quan ho fa, tu també vols el millor al teu plat.

0: en el 10 de la CUP serà banda a favor de Manlleu. La posarà al seu propi camp. La posarà Pol des del lateral dret. Mira, la millor opció, pressionant la ciutat cooperativa dalt, evitant que pugui sortir de pressió. Tocant a les primeres, era Toni. La mia, camp contrari, anticipa Relova. Està mal, Albert.
1: Cos per darrere d'Aizan Relova, que ha anat més fort que la seva marca, la marca que ha caigut. L'àrbitre en trampeta falta. A veure, el gol de Biel Blanco ve d'una falta provocada per Toni Colom, una mica similar, tot s'ha dit, però jo no l'hagués marcat aquesta. Toni Colom és que ho ha fet millor.
0: Sí, ho ha fet molt bé, ha provocat molt bé.
1: Ha provocat molt bé la falta.
0: La posarà Oleguer, allunyada de l'àrea, escurada una miqueta a la banda dreta, però és bona per posar-la directa a l'àrea, que era el que fa Oleguer. Remata Biel Blanco, que era el primer home després de la barrera. Biel Blanco, compte, que la té ara el Manlleu per la banda dreta, la pot posar a l'interior de l'àrea, més del Manlleu, segueix la posició per l'equip de Luis Gallego. Aquesta pilota que queda morta, segueix atacant, intentant marxar de la defensa, Toni Colom. Pilota dalt, al cel del Dani Harkitxan, intentava pentinar-la, la pentina, però ho fa amb el cap. I Oleguer, que juga al seu porter, la pressiona i ho fa la Cope. I Xam arribarà molt justet, Charlie, que acaba enviant-la a la banda esquerra, va fer molt bé, porter.
2: Urla.
0: Del Manlleu, Roura, falta
1: duríssima. Compte la targeta.
0: Duríssima de Puello, una entrada sobre Roura. Roura ja havia sortit la pilota del peu del lateral esquerre del Manlleu. Ha arribat Puello i Albert...
1: Color taronja. Tronjíssim.
0: Taronja vermella.
1: Sí. A veure, Marc Puello volia fer la feina, va tallar la contra, crec que ha mesurat molt malament, arriba tardíssim.
0: No calia, perquè la Copa estava a la seva posició habitual, no estava tampoc desajustada.
1: No, crec que volgués anar amb tanta intensitat, però és que ha arribat molt tard i ha donat pràcticament el turmell. A sobre ha pujat una mica el peu, doncs mira, ens ha salvat. Sí. Ens ha salvat aquesta decisió a l'àrbitre.
0: Bassard, que controla i puja la pilota controlada, l'envia al llarg buscant a la Toni, que intentarà rematar. Anticipava Kevin, que està fent un gran partit, l'envia directament a banda.
1: Minut pràcticament 75 aquí a Ràdio Sant Boi, va guanyar la Ciutat Cooperativa 2-1, com ho estem patint, Eloi, perquè aquests 3 punts no és que ens donin la vida, és que ens treuen del descens.
0: És Toni, obrem cap a Roura, no arribava, refusa la defensa de la Ciutat Cooperativa, queda morta, compta aquesta pilota que està a la frontal de l'àrea, Toni Carrona, que no remata, queda per Pepe Uller, l'envia al cel del Dani Harkitxam, que es barallarà per baixar-la, la toca, la pantina, compta que pot arribar Luis Serrano, arriba abans Bassari, aquesta pilota queda morta, tant d'esquerra, i el Blanco, el 10 de la Cope, ha de retallar més d'avui, el Blanco se'n va per la banda, aquesta pilota que es perdrà per línia de fons, portaria per Charlie.
1: Segueixen escalfant, jugadors del Ciutat Cooperativa, segueix escalfant Rubén Rodríguez, segueix escalfant Pedro Bravo, segueix escalfant Manu Hidalgo, que avui fa 20 anys, felicitats, Manu. I també segueix escalfant Beniamin.
0: La posa en joc ja, Charlie. La Ciutat Cooperativa aquí no pressiona del tot, però
1: sí. I Tomàs Vargas, perdoneu.
0: Banda esquerra, Roura, pressionat per Brian de Sokolov. Bé, pot arribar.
1: Falta!
0: Falta dur. I groga sobre Roura.
1: Ha arribat tard, ha sigut molt llest Biel Blanco en aquesta picadeta lo suficient perquè el Roura arribés tardíssim, arribés amb l'empenta que intentava per recuperar la pilota i tercera groga.
0: Sí, sembla que s'ha fet bastant mal Biel Blanco, demana assistència a l'Ixam, no sé si s'ha fet molt mal.
1: No, sisplau, eh?
0: Esperem que no. Però sembla que sortiran les assistències per la Ciutat Cooperativa. Arribem ja a 76 de partit. Ciutat Cooperativa 2 ha remuntat l'equip de Javi Calvo. El gol inicial del Manlleu. 2-1, guanya l'equip de Sant Boi en un duel clau a la categoria. Joc aturat aquí al Dani Carque. Recordem que Biel Blanco s'ha fet mal aquesta última entrada. Calia fer Roura. Estan atenent el 10 de la Ciutat Cooperativa. Esperem que estigui bé i sigui el més problema del xoc i també vulgui allargar el temps perquè passi els minuts perquè la Copa va guanyant i vol els 3 punts. No sé què és que els necessita perseguir a la Lligalí. Haurà de sortir, per tant, Biel Blanco del terreny de joc perquè ha estat assistit i... veurem qui posa la jugada en joc a pilota aturada perquè no pot ser Biel Blanco. Una falta a uns 20 metres.
1: Relova.
0: A l'àrea del Manlleu. Mira, no, serà Biel Blanco. Pensava que havia de... la posarà en joc Biel Blanco. Finalment semblava que era l'home que marxava

0: Havia de marxar per aquestes assistències, però finalment no ha aconseguit seguir. I ara es queixa de nou Juan d'unes acusacions, no sé si de l'entrenador rival, d'algun delegat de l'equip contrari. Segueix Juan molt atent en aquestes disputes. Quan passem ja al 78 quasi de partit, serà Villalblanco qui la posi en joc amb la seva bota dreta, el 10 de la Copa i l'autor d'un gol i una assistència en el partit d'avui. Un home en barrera, Villalblanco agafa la distància suficient, el 10 de la Ciutat Cooperativa aixeca la mà dreta, la posa interior de l'àrea, refusa la defensa del Manlleu. Rubén Navarro buscant una diagonal en aquesta segona jugada de la falta, buscant a Brian de Socoló, se l'emporta ara el Manlleu, pilota que anticipava bé Uller, se l'emporta Brian de Socoló, intentava xutar directament, compta Rubén Navarro que es pot despistar, xuta directament, acaba tocant amb un jugador de l'Horta i es perd perquè xuta Rubén Navarro a la porteria contrària i es perd per línia de fons. Posarà en xoc ara Charlie. I ara s'atura el partit perquè serà un nou canvi per Manlleu. Surt el dorsal número 21, surt Eloi i entrarà. Ara veurem qui és l'home que entra a la seva substitució. Ha sortit Eloi i entrarà amb el 16, Cuyel. Entrarà l'home substituït i qui entrarà? Cuyel amb el 16, a l'extrem dret. Doncs mira, hi ha dos canvis. Qui ha estat l'altre home substituït? Ha estat Roura. I ha sortit un altre lateral esquerre que haurem d'identificar qui és.
1: Sí.
0: I a part surt Toni Colom.
1: Se'n va aplaudit pel Dani Jarque. Ah, i entrarà el Beniamín, no? Entrarà Beniamín. Ara no el reconec des de la pluja, però sí, sí, serà Beniamín, el dorsal número 8 del Ciutat Cooperativa.
0: Doncs entra Beniamín i entrarà per jugar al mig del camp. La posarà en joc Charlie. Canvia directament a dalt. No es vol complicar. L'equip de Manlleu l'enviarà directament al camp contrari. Ara mateix, sense jugador al seu propi camp, l'envia, salta. Ara Pepe Uller i Cham volia descarregar cap a la barra dreta, cap a la banda dreta on estava Brian de Sokolov. Se la queda Pepe Uller, compta, pilota en profunditat, és bona, banda dreta, Berti Cham pot arribar a defensar molt bé el jugador del Manlleu, es perd la pilota per línia de fons i serà porteria, per tant, per Charlie.
1: Gran treball, de Basar en aquesta internada d'Icham Feral, que sembla que estaven fora de joc, però al final res.
0: Serà porteria, la posarà en joc Charlie. Envia tots els jugadors al Manlleu de nou al camp de la Ciutat Cooperativa. Salta ara Benja, tocava la pilota, era Cullell que la posa a l'interior de l'àrea, salta Relova també, pilota al carril central, compta la paret que és bona, ara del Manlleu, intenta la pilota en profunditat a la banda dreta, no arriba, sí, arriba justet, bloc Caleix i es tira al terra per guanyar temps.
1: Sí, ara
0: arreglem el tema del micro, Albert, tenim complicat en el partit d'avui, en aquests últims minuts. Sembla que l'altre jugador que ha sortit ha estat Albert en l'ossal número 15 per l'Horta, per l'equip de Luis Gallego, la confirmarem. La posarà en joc Aleix, que la posarà al cel del Dani Jarque, banda dreta. És Beni, acaba tocant finalment un jugador del Manlleu, ha estat Toni, i l'envia directament al servei de banda per la Ciutat Cooperativa, que guanya metres i guanya minuts. Posarà en joc Puello des de la banda dreta. Obre aquesta pilota i Xam Celal, que volia arribar a banda dreta. Més de Xam, compte, que la pot tenir interior de l'àrea. Luis Serrano, surt Charlie, pilota morta, Luis. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la Cope. I Xam Celal l'ha posat des de l'extrem dret, interior de l'àrea, rematava, tocava amb Charlie i lentament la pilota ha entrat, ha creuat la línia divisòria i marca el 3-1, marca Luis, marca la Cope.
2: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: A la contra ha estat Icham, que ha cregut per arribar aquesta pilota, que l'ha posat enrere, que ha cregut també Luis Serrano, ha rematat, ha tocat amb Charlie i ha creuat lentament la pilota a la línia i ha marcat el tercer per la Ciutat Cooperativa. 3-1, posa distàncies al 83 de la segona, guanya la Copa 3-1 I ara sí que sí, Albert, ara sí, la Cope més a prop dels 3 punts a casa.
1: Més a prop de sortir del descens de la Lliga Elite, més a prop d'intentar aconseguir la permanència a la màxima categoria del futbol català, i ho té a tocar, ho té a tocar.
0: Pilota cap enrere, ataca el Manlleu, 83, guanya la Cope 3-1, ha remuntat el gol inicial del Manlleu, guanya l'equip de Javi Calvo. Puello, pilota per Biel Blanco, ara sí que la Cope ja no es complica, envia directament pilota a camp contrari cap a Charlie. Ben actualitzacions, Albert, tenim d'alguns partits, no sé si podem tenir-ho, si no, ara...
1: Si em deixa el micròfon, el Sabadell va guanyant 3-1 davant de l'Atlètic Sant Just. Males notícies, perquè ens interessaria una derrota del Sabadell. Ens posaríem amb aquesta victòria a un punt de l'Atlètic Sant Just, a un punt de Rubí, que va empatant a 0 contra el Júpiter, i també a un punt de Castelldefels, que perd contra el Prat. Per tant, estaria molt a prop.
0: Compte que ataca el Manlleu, banda esquerra, conducció cap a l'interior, ara d'Albert, més d'Albert, compte que veu que ho fa Andreu, i acaba arribant Iza en última instància, posa el peu per evitar...
1: I puja, ell.
0: Ves de Relova, no tenia cama, però segueix atacant, compte Iza en Relova, a l'interior de l'àrea, Relova, que va al terra, Relova, pilota morta, i se l'acaba rebutjant la defensa del Manlleu, compte que segueix, perquè li cau els peus a Brian de Sokolov, xuta directe al cap i córner a favor de la Cope.
1: Mare meva, Iza en Relova, que ha pujat pràcticament com a davanter, ha rematat, ha arribat just, reclamava molt. Falta el porter del Manlleu, però jo crec que no era. L'ha tornat molt bé, tot s'ha de dir, mèrits a Charlie. Però una altra ocasió claríssima per sentenciar la Societat Cooperativa. Eloi, quin partidàs estem vivint?
0: Partidàs, a més d'un Relova, que està fent un autèntic partidàs sense tenir cama, quasi, Albert. Deien que no podia jugar més aquesta temporada i segueix.
1: Mare meva, Ethan Relova, sisplau, que li facin massatges curatius a l'estiu, perquè està fent un partit espectacular.
0: Corner, banda dreta, el 10, Biel Blanco, la posa interior de l'Aia, rebata Brian, gol de la Cope! Biel Blanco des del corner, cama dreta, la posa cap a Brian de Sokolov, que remata i posa el quart, posa 3 de distància i confirma els 3 punts per la Ciutat Cooperativa, que torna a marcar, torna a la Cope, torna Brian a posar el 4-1 al partit.
2: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
0: Ara sí que sí, Albert, els 3 punts són per la Ciutat Cooperativa.
1: Quin partidàs i quina segona part de la Cope. Un altre cop Biel Blanco, Sant Biel Blanco, el dorsal número 10, yeah, que ha ficat una centrada espectacular, i Sant Brian de Sokolov, que ha fet una rematada increïble, caient cap a l'esquerra, imparable per Charlie, posa el 4-1, envia el Manlleu al descens, sortim d'aquesta zona vermella. Ens anem a Tarragona, Eloi, ens anem a Tarragona.
0: Hem de marxar cap a la Pobla d'aquí una setmana, i fixa't que Biel Blanco, Albert, ha fet l'assistència i ha anat corrents al mig del camp, s'ha agafat l'escut i li ha fet un petó davant de tota l'afició, mostrant Biel Blanco el seu sentit de pertinença al déu de la Ciutat Cooperativa. Ara hi ha unes indicacions ràpides de Márquez i Juan, que crec que sortirà Biel Blanco, perquè crec que ho ha demanat per Manu Hidalgo.
1: Sí.
0: Crec que ja està bé que descansi Biel Blanco, tot i que quedin 5 minuts més l'afegit.
1: Què pot fer més?
0: Res.
1: Ha fet dos de distàncies.
0: Més.
1: Pràcticament dos gols. Que és espectacular, Biel Blanco.
0: Doncs marxarà Biel Blanco, si no m'equivoco. Sí, i ha de marxar ovacionat, perquè ha fet un autèntic partidàs. I l'altre que marxa també és Ixamcelal.
1: Els dos ovacionadíssims per al gran partit que s'han fet. Ixamcelal, no sé si ha tingut el premi del gol o no, però ha fet un partidàs igualment. Li comptin o no?
0: Un semigol.
1: I entraran Rubén Rodríguez en la punta, el que havia jugat contra Horta, i el que avui fa 20 anys, a Manu Hidalgo.
0: Doncs mira, un regal, són els 3 punts i aquests últims minuts que tindrà del partit. D'un 4-1, recordem, minut 87 de partit. Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1, celebra el Dani Jarque, Albert.
1: I per cert, és igual, celebra el Dani Jarque, ara actualitzarem marcadors, perquè ara ho ha actualitzat.
0: Hem de viure el moment.
1: Ataca
0: el Manlleu, mig del camp, gira, pilota, que recupera la Cope, pot tenir la contra, vol al cinquè la Cope, pilota en profunditat, fora Rubén Rodríguez, no sé si fora de joc o no, amagat, en tot cas, acabant la pilota a les mans de Charlie.
1: Ha tirat molt bé la línia, crec que ho ha marcat al final l'àrbitre, el jugador del Manlleu, i per cert, hi ha hagut canvi, s'ha anat al golejador d'avui, que és Toni, i ha entrat Isaac, que és el que ha tirat la línia fora de joc.
0: L'ha tirat bastant bé Brian de Sokolov, banda dreta, volia posar una pilota en profunditat cap a Rubén Rodríguez, refusa la defensa del Manlleu. Acaba aquesta pilota al perfil esquerre, serà banda a favor de l'equip visitant, a l'equip de Luis Gallego.
1: Serà la quarta victòria consecutiva del Fiel Cooperativa a casa, un dels millors locals de la categoria, per no dir pràcticament el tercer, només per darrere els que segurament pujaran a tercera rep.
0: Compte que ataca el Manlleu, carril central, arribava Toni, anticipat Kevin abans, i serà banda a favor del Manlleu.
1: Deia que la Cope aquí, el Dani Jarque, és inexpugnable.
0: Són 30 punts, de 36.
1: Només
0: de
1: ha perdut
0: 36.
1: Contra el Sant Juan, el Martinenc i el Prat, que són primer, segon i tercer. Tot l'altre són pràcticament victòries. És molt difícil guanyar el Dani Jarque.
0: Kevin recupera la pilota, obre cap a l'esquerra, on l'espera Ethan Relova, que controla la cama esquerra, intentarà posar una pilota llarga cap a Luis Serrano, anticipava ara Pol, i aquesta pilota segueix pel Manlleu, que ataca banda dreta, protegeix dins la seva posició, però segueix atacant l'equip de Luis Gallego. Aquesta pilota que segueix en joc, que no la guanya ningú, serà servei de banda a favor de Manlleu.
1: El 10, Àlex 10, ara no sabem quin dorsal porta, perquè torna Ethan Relova, portava el 21, surt Pedro Bravo.
0: Doncs surt el bo de Pedro Bravo al partit, tindrà uns minuts, ja va tenir minuts també a Horta la setmana passada, però en un context totalment diferent. Serà banda, la posarà directament a l'àrea al conjunt visitant. Serà servir de banda de nou a favor del Manlleu. Recordem, minut 89, ja de partit, guanya la Copa 4-1. El Manlleu, pilota aèria, remata Kevin, pilota morta, se la quedarà Rubén Rodríguez, carril central, podria tirar la contra, falta ara del Manlleu, falta d'Isaac.
1: Novetats a la resta de jornada unificada de Lliga Elit, ha retallat distàncies al Castelldefels, que es posa 2-1 davant del Prat, encara que queden molts pocs minuts, i la pitjor notícia, entre cometes, ens ha arribat des de Rubí. Ha marcat, des de Barcelona, des del camp del Júpiter, ha marcat el Rubí 0-1 davant del Júpiter, es posaria en 39 pràcticament en playoff el Rubí, i mira que la temporada està regulant,
0: sí.
1: I el Júpiter es quedaria en 32, hem d'actualitzar a veure quan va el Baixorta, perquè no tenim novetats.
0: Serà clau saber-ho, per acabar la classificació. Esperem que després de rodes de premsa puguem tenir la classificació final.
1: 2-2, empat el Castelldefels contra el Prat, es posa el Castelldefels en 38.
0: Doncs mira, serà posació, falta a favor de la Cope, li treu targeta groga, no. Marxa un jugador del Manlleu, l'actualitzarem canvis, li dona el braçalet de capità Brian de Sokolov a Ethan Relova, marxa a l'extrem dret de la Ciutat Cooperativa, que ha fet un partidàs, i entra Pedro, amb quin número? Amb quin dorsal, Albert? Amb el que vulgui.
1: 22.
0: Amb el 22.
1: Pedro Bravo, que surt, crec que s'anirà d'interior i s'anirà a Manu Hidalgo a la dreta, de fet ho marquen així, i s'ha anat Toni Cao, el golejador del Manlleu, no ha marcat avui, però és el màxim golejador del seu equip, i com Toni Serrano, res, i ha entrat amb el dorsal 22, Luca.
0: Doncs actualització del partit, som ja a l'afegit, no sabem quants n'afegirà l'àrbitre, però guanya la Copa 4-1. El Dani Jarque, compte, que vol més la Cope. Banda dreta, Manu Hidalgo, carril central, arribava Rubén, pilota morta, a l'esquerra, Luis Serrano, xuta cap a l'esquerra, l'aturada de Charlie, rebot, no arriba Manu, es passeja per l'interior de l'àrea i recupera el que pot tirar la contra. Pilota a dalt, anticipa Kevin, partidars del central, la Ciutat Cooperativa, se l'endú, Luis Serrano, quan la tenia controlada el central del Manlleu, més de Luis, i acaba refusant ara sí la defensa del Manlleu, que ha estat molt superada aquesta segona per la Cope.
1: Martinenc 2-3, està apretant molt el de Barcelona, ens interessa l'empat.
0: Esperem que sí, Manu Hidalgo, banda dreta, acaba caient el jugador de la Cope, tira la contra el Manlleu. De moment a camp propi, buscant una pilota llarga, torna a tocar la pilota Kevin, que està fent un autèntic partidàs. Adrià cobra cap a la dreta, pujarà la banda Colell, falta sobre el nou del Manlleu, sobre Adre, falta a favor del Manlleu. Línia divisòria serà aquesta, falta la posarà Colell en lloc, en joc quan ho indiqui el col·legiat. Recordem, som a l'afegit, la Ciutat Cooperativa, que ha remuntat al 0 inicial del Manlleu i guanya ja per 4-1. Pilota llarga des de la falta al mig del camp, remata el Manlleu, bloca l'eix. Estem a l'afegit, veurem quan afegeix, perquè ha d'afegir bastant, perquè són 3 gols més, així que veurem. Pilota llarga de l'eix, al perfil dret, remata Rubén Rodríguez, pot tenir la contra ara el Malleu. Pepe Uller toca la pilota, Rubén també, es queda la pilota al Malleu, finalment acaba tocant a l'última instància, finalment el jugador de la Copa serà banda pel Manlleu. Albert, tenim novetats, altres camps.
1: Acaba de romantar el Castelldefels en el temps afegit, el 2-0 davant del Prat, es posa 2-3 al Castelldefels, es posa amb 40 punts pressionant aquests play-offs. No ens interessa aquest resultat perquè també ha guanyat Rubí. L'únic que ens interessa és que superem a Manlleu i veurem si superem a Baix o superem a Horta.
0: Banda a favor de la Ciutat Cooperativa, l'ha perdut el Manlleu, som a l'afegit, guanya la Copa 4-1 el Manlleu, era un duel clau i ho ha solucionat bé l'equip de Javi Calvo. Pilota llarga, remata Manu Hidalgo, l'esperava Pedro Bravo, que ha entrat en aquests últims minuts de la segona, anticipa Kevin de nou, partides del central
1: de
0: la Ciutat Cooperativa.
1: Acaba de fallar un penal al Martinenc, que era l'empat a 3
0: i seria perfecte, eh?
1: Ens hagués fet que la Pobla no jugués res a l'última jornada. Ni un favor en el Martinenc, ni un.
0: Ni un. Suárez ens va marcar aquí i allà. Serà falta a favor del Manlleu. Serà falta a favor del Manlleu. El camp de la Ciutat Cooperativa la posarà directament a l'àrea. La posa al segon pal, remata Kevin, acaba tocant, crec, que amb el davanter, amb Muro, no, ha estat amb Muro. El central del Manlleu l'envia directament a porteria i la posada en joc a l'eix.
1: I els jugadors del Manlleu que li apropen la pilota a l'eix, ho intentaran fins al final, però la Cope, que sobretot amb aquest gol, una mica amb sort de Luis Serrano,
0: broga l'eix per perdre temps. No crec que hagi tardat tant.
1: No, Xarri ha tardat molt més a la primera part.
0: Ha posat en xoc a l'eix, quan som a l'afegit, està esperant Javi Calvo que acabi el minutatge que ha indicat el col·legiat avui per celebrar la victòria. A l'eix, pilota llarga, als peus de Benia, no arriba, Luis Serrano, banda esquerra, Benia que arriba justet aquesta pilota, se l'endú el jugador de la Copa, quan d'esquerra volia marxar del seu defensor com a tocant, finalment amb el del Manlleu, serà córner a favor de la Copa.
1: Ja ens queden res segons, Eloi, per confirmar aquesta victòria. Dani Harke, la quarta consecutiva, sortim del descens, superem a Manlleu i haurem d'esperar resultats.
0: Serà córner a favor de la Ciutat Cooperativa. No la posarà Villblanco perquè ja no és sobre el terreny de joc, Albert, i ara m'ha inventat un altre jugador perquè no sé qui l'està posant, en tot que l'està intentant perdre temps. I la posarà de nou des del perfil esquerre. Serà córner a favor de la Cope. Ja guanyant temps, l'equip de Javi Calvo guanya 4-1. El Dani Harke a l'afegit, ja pel final del partit, tres jugadors del Manlleu esperant a pressionar quan xiuli l'àrbitre. Hi ha un sacador i un jugador que està guastant la pilota, acaba centrant la pilota interior de l'àrea, refusa, Kevin xuta des de l'exterior, bloca Charlie, que tirarà la pilota al llarg. L'espera el porter del Manlleu, ara sí, l'envia camp contrari, banda esquerra, diria que la toca, acaba al terra el davanter del Manlleu, banda a favor de la Ciutat Cooperativa.
1: Tenim el primer final de partit en aquesta jornada unificada. Ha guanyat el Sabadell 3-1 contra l'Atlètic Sant Just. El Sabadell es posa en 38, l'Atlètic Sant Just en 37, a un de la Copa que es posa en 36.
0: Està ajustada la Lliga Lleida fins a l'última jornada. No sabrem res. Espuello, pilota llarga, volia arribar Pedro, se l'acaba enduent Rubén, que descarrega Pedro, obre cap a
1: Pedro, que és el
0: dreta,
1: teu.
0: Ara sí, pot arribar a l'extrem dret ara de la Ciutat Cooperativa, és Pedro, se la prepara, cama esquerra, retalla, més de Pedro, no sé si intentava un canyo, Pedro, que intentava, però se la queda al córner, cau al terra Pedro, el linier que està al costat diu que no està rei, aquesta pilota que queda al terra, i l'àrbitre diu que
1: falta
0: protegit.
1: Pedro, sí.
0: Sí, falta Pedro, que més havia protegit la pilota sobre Muro. Al terra serà posació pel Manlleu.
1: Quart gol del Castelldefels, ha remuntat un 2-0, es posa el Castelldefels amb 40-3 del Prat, que de moment segueix en aquesta quarta posició.
0: Serà porteria per Charlie. La posarà en joc, som a l'afegir, recordem, guanya la Copa 4-1, era el duel clau. Guanya avui per aconseguir apropar-se a la permanència, se la queda el Manlleu, pot tenir la contra Adri, que intentava girar, anticipava Benia, mig del camp, Manu Hidalgo, banda dreta, descarrega Rubén, la pot tenir, Benia la posa en profunditat, Rubén Rodríguez, banda dreta, arriba al segon pal, l'espera Luis Serrano, xuta Rubén Rodríguez, del primer pal, loca Charlie.
1: I compta la novetat que et porto, ha guanyat el Sant Mauro 4-0 al Sant Juan Atlético de Moncada.
0: Si perd el líder.
1: Perden els dos i si la Pobla Mafuet guanya podria arribar, sí, a l'última jornada podent superar els dos.
0: se'ns posa bé la situació. Rubén descarrega sobre Benia, cobra cap a l'esquerra, Rubén Navarro, que toca el 24 de la Ciutat Cooperativa, torna a jugar sobre Benia, arriben els olers, el Dani Jarki, Albert volia tornar-li la pilota al jugador de la Cope, serà servei de banda perquè no ha arribat al 24 i la toca al Manlleu.
1: I confirmem el primer descens de la Lliga Elite. Ha empatat el Sant Feliuenc 1-1 contra Vilafranca.
0: Doncs baixa el Sant Feliuenc, una posició menys per la Ciutat Cooperativa, que Bertran Esporeteu compta que atacarà el Manlleu. Buscava una pilota a l'interior de l'àrea. Arribarà justet, però arribarà des de l'altra banda. És Albert, encara l'1 contra 1, contra Puello, més d'Albert. Se'n va cap a fora, pot posar la centrada. Albert contra Puello, més d'Albert. Segueix la pilota en joc a la frontal de l'àrea, protegint la posició Puello. La centrada acabava rematant aquesta pilota. Se'n va fora.
1: Moltíssims, no, Eloi?
0: No sé, però se m'està fent eterna aquest afegit del partit. Ara està, crec que és Benia, el jugador que està estès sobre el terreny de joc, perquè ha xocat, crec, que amb el seu davant, no sé si és, no, és Rubén Navarro, el jugador que està queixant-se d'un cop al cap, però la posarà en joc el Manlleu. Perfil dret, la centrada, l'eix, que la toca els punys, ara sí. Final, final, final! Guanya la Ciutat Cooperativa! Era el duel clau de la jornada, havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope, 4-1 al Manlleu, sí, sí, 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert. Partit clau i hem d'anar a Tarragona.
1: Hem d'anar a Tarragona, Eloi! Hem d'anar a Tarragona perquè la Cope s'ho jugarà tota la última jornada de la Lliga. Ho farà al camp d'un equip que s'està jugant l'ascens a tercera ref perquè està guanyant ara mateix el camp del Martinenc. O ens ho jugarem tot, glòria o descens. No hi ha més.
0: Ara bé, el partit d'avui, Albert, no ens ho treu ningú. Partidàs de la Ciutat Cooperativa. Ha començat millor, el gol del Manlleu semblava que li havia fet molt mal i realment li ha fet, però ha arribat Biel Blanco amb la seva bota dreta per posar una pilota a l'interior de l'àrea, que no sabem si és obra seva o no, però és gol de la Ciutat Cooperativa i jo crec que a partir d'aquí tot ha canviat. L'ambient al Dani Jarque també s'ha notat, l'ambient de creiem que això es pot remuntar.
1: I sobretot ens ha somrigut la sort amb aquest gol de Luis Serrano en aquesta centrada que se li ha escapat al porter del Manlleu a Charlie i ha anat rossant, apropant-se poquet a poquet fins que ha traspassat la línia i ens ha posat el 3-1. El Manlleu no és que hagi baixat els braços, però s'ha precipitat. Hem aconseguit el quart de la mà de Brian de Sokolou, de la centrada de Biel Blanco, que un altre cop més ha fet un partit espectacular. Avui una nova victòria, ja són 4 seguides del Dani Jarque, la millor manera per tancar la temporada aquí a casa. Però ara l'hem de tancar a Tarragona, Eloi.
0: Doncs sí, haurem de marxar a terres tarragonines per tancar la temporada, per jugar-se la permanència de la Ciutat Cooperativa contra la Pobla de Mafumet. Veurem, perquè és cert que amb aquests 3 punts potser la Copa està salvada, però clar, hem de saber la resta de resultats i hem de saber què fa la Copa allà, perquè amb aquests 3 punts, Albert, molt difícil saber si la Copa es manté, però anem a actualitzar els últims resultats ja. Bueno, hem de saber els finals.
1: Està a punt d'acabar el partit entre el Martinenc i la Pobla Mafumet. Ara mateix penal favorable a la Pobla, que posaria el 2-4 en el marcador. Males notícies, perquè això significaria que la Pobla es posaria en 49-3 del Martinenc i del San Juan Atlético Moncada i arribaria amb vida. I mira, la notícia més important, ha guanyat el Valls 2-1 contra l'Horta. L'Horta cau en descens amb 34 punts, el Manlleu es queda amb 35 i la Cope estarà amb 36. Per tant, estem a 2 punts del descens i ens queda una jornada.
0: Seguim a 2 punts, Albert, eh? La Lliga Elite és increïble, pots guanyar i segueixen allà. Veurem com
1: acaba tot. 2 punts i una posició de marge perquè el Manlleu en té 35.
0: Això fa més por, eh? Això fa més por, estarà tot igualadíssim aquesta jornada. Doncs la Ciutat Cooperativa animant a tota la seva afició, perquè avui era el dia clau. Ha respost de nou l'afició al Dani Jarque, ha somrigut també la sort i aquí tenim la Cope orgullosa de si mateix.
1: L'ha fallat el penal a la Pobla de Mafumet, queden els minuts afegits, pràcticament en queden 2. Tant de bo tenir ara mateix la televisió davant per veure com acaba, perquè un gol del Martinenc li donaria l'ascens al Barcelona i faria que la Pobla no jugaria res més.
0: Doncs
1: més, és que quedaria en tercera posició perquè el Prat ha perdut i per tant no es podria moure aquesta tercera plaça.
0: Tant de bo, tant de bo fos així.
1: Vinga, Martinenc, sisplau.
0: Som molt del Martinenc. I aquí, cantant la Lluïsa és de la Cope, perquè és Lluïsa Moret, que hem pogut parlar amb ella a la mitja part, i ja escoltem els jugadors de la Ciutat Cooperativa també animant a la seva alcaldessa.
1: Final del partit a Barcelona, ha guanyat a la Pobla Mafumet 2-3, i això fa que la Pobla tingui possibilitats d'aconseguir l'ascens directe de la seva ref a l'última jornada. I ens haurem d'anar a Tarragona amb tot en joc, Eloi.
0: Doncs sí, el futbol era així, Albert, i fixa't, una victòria de la ciutat cooperativa, i tot i així sabem que ens hem de jugar la vida a Tarragona. Ara baixarem per parlar amb algun protagonista. Ens hem de esquivar la pluja, Albert, perquè hem de protegir els micròfons de ràdio Sant Boi, perquè està plovent aquí. El Dani Jarque tot ho ha fet durant tot el partit, ho ha fet amb més intensitat al final, i ara intentarem parlar amb algun protagonista de la ciutat cooperativa. Segurament alegria a tot el vestuari, perquè ha sigut un partit pràcticament perfecte.
1: Ens posem a xupluc, necessitaríem connectar també els micròfons per poder fer la gravació. Esperem que s'escolti bé ara l'emissió a ràdio Sant Boi. Estem pràcticament al túnel de vestidors, Eloi.
0: Sí, estem al túnel de vestidors, ara entrarem per poder parlar amb algun dels protagonistes de la Copa, en un dels partits més especials per l'equip de Javi Calvo, i ara entrarem al túnel de vestidors per poder parlar cooperativa que agua al partit de Sant Mateu. I s'ho jugarà tot la setmana que ve a Tarragona, que s'han donat avui, se segueix jugant a la segona posició, i per tant l'ascens directe. Ara sí, que arriba amb probabilitats de pujar de manera directa, i que per tant s'estarà jugant tot el seu propi setmana que ve. Evidentment s'han de donar resultats, però amb aquestes derrotes de Martinenc i de Sant Juan Atlético de Montcada encara pot pujar de forma directa, i no ho té tampoc tan difícil. Per tant, l'equip tarragoní que vol guanyar, i la Copa que també, perquè un vol pujar de forma directa, l'altre es vol mantenir a la categoria d'or a la Lliga Elite. Per tant, serà un duel clau que ens dona tot el que és la ciutat cooperativa, tot el que ens dona la Lliga Elite, una lliga igualadíssima, que sabíem que arribaria a una última jornada amb tot en joc, i ho ha tornat a ser, i així ha sigut, ho va ser l'any passat també, i aquest any ho tornarà a

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: respectuosos.
1: Estem organitzats.
2: Per ordre.
1: Anem per ordre, primer parla un, l'altre, l'altre, ens fem senyes, aquí la gent no es veu, però nosaltres dic, ara Vero, vas tu, ara...
2: Bé, doncs farem una cosa. Recordem que demà el programa s'emetrà també, com cada dissabte, però no a la mateixa hora. Això ho farem també al final, perquè així els que ens escolta el dissabte, doncs que sàpiga que el programa s'emet demà a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha un partit de futbol abans que se transmetrà a través de Ràdio Sant Boi. Que ara no recordo quin equip és.
1: No, va, jugarà a Sant Boi, no?
0: Pues serà la
3: Sant Boi, no?
2: Pues, bueno, pues, pot ser que sigui el Sant Boi, però ho confirmarem
1: home,
2: més tard.
1: Home, el Peris no serà.
2: No, no, ja ho confirmarem. Home, aquí hi ha molts...
1: I el Cornellà, amb el respecte.
2: Hi ha molts equips, hi ha la cooperativa, hi ha Marianao, hi ha molts...
1: Algú d'aquí serà. Ara ho mirem ràpidament.
2: Bueno, ja ho confirmarem una miqueta més tard. Però perquè sàpiguen que demà el programa s'emet a les 7 de la tarda. Aquest mateix programa, vamos. En fi, continuem i ho fem amb la pel·lícula, si s'assembla. Vale?
1: Vinga.
3: I tant.
2: Bueno, pues anem per la pel·lícula. Una pel·lícula que no sé si aquesta vegada tindreu sort d'encertar.
3: Provem, provem.
2: Lo dic perquè...
3: Ja, a veure, tu dispara, a veure què passa.
2: Bueno, a veure... anem per l'any va ser l'any 2001, aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2001 amb una durada de 113 minuts, americana com quasi sempre, dels Estats Units, dirigida per Richard Kelly. Jo no sé si us sona aquest director, i la música de Michael Andrews, no sé si us sona també Michael Andrews. En fi, és un gènere, el gènere és fantàstic, ciència-ficció, intriga, drama psicològic, drama psicològic, viatges en el temps, anys 80, pel·lícula de cult i, a més, cinema independent estadounidens. O sigui que, a veure si amb aquestes dades sabeu de quina pel·lícula es tracta, però dic que té en el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges va tenir un premi al millor guion, també premi independent Spirit, nominada a millor actor guion novel i òpera prima, i finalment Festival de Sudans, nominada a gran premi del jurat millor pel·lícula estadounidenca. Bé, doncs la crítica va ser d'un 85% positiva. I, si us sembla, anem per la música d'aquesta pel·lícula i a veure si encerteu de quina se tracta.

0: Y esa potencia la tiene, pues, los 100 mejores discos grabados en la historia. O los 100 discos más premiados, más galardonados, más todo lo que queráis. Todo lo mejor, ¿eh?, en esos 100 discos que nos trae Al Yuan.
1: Què tal? Estem a punt de baixar de desena, anem pel 81 i encara no hem sigut capaços de dir bé la secció, però bueno, aquí a l'equip sabem que algun dia això es pronunciarà.
2: Per antena. 80
3: oportunitats més.
0: Los 100 discos más vendidos de la historia.
1: Ara. Setmana que ve portarem una pancarta aquí a l'estudi.
0: Bueno, un dia te voy a poner yo aquí.
1: Vinga, va.
0: Un dia te pondré yo aquí para que hagas el programa desde
1: cuando,
0: aquí.
1: Cuando quieras, sabes, sí, vale. Estamos preparados.
0: Estaremos, sí.
1: Necesitamos un técnico por eso. Necesitamos un técnico que nos lleve los botones.
0: No, tu aquí. Tu
1: bueno,
0: aquí.
1: Algunes classes, pensa que som aquí. Tots som molt gestos intel·ligents, així que ho aprendríem ràpid.
0: Bueno, això sí. Té raó.
1: Vinga, va, que avui venim ultracanyeros.
0: Ultracanyeros.
1: Bueno, vinga, va.
0: Vamos a ver.
1: Parem el número 81, un disc anomenat Hybrid Theory, de la banda californiana Linkin Park. Això que sona, que és un tema que es diu In the End, probablement conté un dels riffs de piano més importants del segle XXI. In the End va ser el tercer single de llançament del disc debut de la banda californiana Linkin Park, anomenat Hybrid Theory, que havia de ser el nom del grup, però ja estava registrat, així que es van posar Linkin Park en homenatge al Parc Lincoln de Santa Mònica. Linkin Park és una banda anomenat Nu Metal, o New Metal, i Rap Metal, que és un subgènere musical sorgit d'una barreja del grunge, el metal alternatiu, el rap i el funk, amb bandes tan importants com Korn, Deftones, Slipknot, que l'any passat ens va fotre un concert aquí al Rockfest, que vam sortir tots impressionats. Aquest va ser el seu disc debut, 12 temes, 38 minuts de durada aproximadament, i del qual van vendre només 22 milions de còpies.
4: Només?
1: Només.
4: Un dia tu.
1: Aquesta cançó és com una crítica social al sistema, perquè de fet aquest és una banda que només fa que criticar el sistema, i és quan de fet aquest a l'estribillo diu "But in the end it doesn't even matter", però al final res no importa, perquè el sistema se't menja, que per molt que t'esforcis el sistema se't menja.
0: Una gran veritat, eh?
1: Linkin Park va veure truncada la seva carrera l'any 2017 amb el suïcidi del seu vocalista Chester Bennington, que es va suïcidar a l'edat de 41 anys.
0: Aquest que està sonant, no?
1: Correcte. El van trobar penjat a casa seva. El 2024 han tornat a una nova cantant que substitueix aquest cantant, així que esperem que Linkin Park continuï donant molta guerra. I ara, per acabar, posarem el tema One Step Closer, que això sí que és una tralla absoluta.
0: Sí, molta
1: una tralla absoluta.
0: Prepareu-vos que
1: va ser el primer single de llançament, i és una de les poques que el seu un cantant que es diu Mike Shinoda no intervé. Mike Shinoda és un cantant que porta els plats, els vinils, perquè allà fan una mica de DJ, i sempre fa rap a la majoria de cançons. En aquesta cançó no el sentirem, però és un dels temes més importants de la banda, que fa referència al col·lapse emocional del seu cantant, que va patir i que estava hasta los hasta las narices de todo. Así que prepareu-vos que venimos fuertes para el buen cap de semana. One step closer.

Parlem del tema fantasy, un dels més coneguts de Earth, Wind and Fire, casualment el mateix grup que la Vero ens explicava l'efemèride de l'aniversari d'un tal vocalista. Però el que estem sentint és una versió instrumental del 1995 del músic de jazz Tom Grant, nascut a Portland, Oregon, en una família de músics. Primera curiositat, el seu pare era un ballarí de claqué i propietari d'una botiga de discos allà a Portland, i el seu germà Michael era un pianista fins que l'any 1966 es va fer Hare Krishna. I una altra curiositat, va anar amb la delegació de Hare Krishna de Gran Bretanya, es va fer amic de George Harrison dels Beatles, i va ser un dels que va apropar el George Harrison a l'hinduisme. Però anem a l'origen de la cançó. Ens trobem en 1977 i Maurice White, fundador, líder i compositor principal de Earth, Wind & Fire, va explicar que portaven 3 mesos composant aquest tema, però que no l'acabaven d'enllestir, i que va ser després de veure la pel·lícula Encuentros en la tercera fase quan es va inspirar i per fi la van enllestir. Però anem a parlar de la versió, ara us explicaré la versió que sentirem ara a continuació, que és una versió del grup italià de música house Black Box, i que la van incloure al seu primer àlbum de debut, Dreamland, de 1990. Aquest grup va afegir a la model franco-caribenya Catherine Quinol com a cantant, entre cometes, del grup, perquè ella surt a totes les portades del disc, surt als videoclips, fins i tot sortia a les actuacions televisives i als concerts, però la potent veu que sentirem no és la de la model, és de la cantant nord-americana Martha Wash, que per qui ens situem és la veu principal de cançons com la de Is Rain Amen, Aleluia, Is Rain Amen. El problema és que ella no en sabia res. Us explico. El 1989, durant l'enregistrament d'aquest àlbum, la van contractar com a cantant de sessió simplement per fer una maqueta amb les cançons. Sense que ella ho sabés, els Black Box van acabar fent servir la seva veu en 6 cançons de l'àlbum Dreamland, sense donar-li el mèrit ni aparèixer enlloc la seva contribució. Per contra, van utilitzar la model per sincronitzar els llavis amb la veu de la Martha. Per això la Martha va presentar una demanda contra Black Box i la companyia discogràfica RCA. El cas es va resoldre extrajudicialment pagant una tarifa substancial, signant un contracte d'enregistrament de 8 àlbums per la Martha i finançant-li una gira. Aquest cas també va provocar que els Estats Units fessin una llei per obligar a donar crèdit vocal per als àlbums i videoclips de tothom que cantés. I ara, finalment, pinceu-vos al començament del tema que sentirem amb el patró rítmic de la percussió, perquè és un mostreig de la versió de la Vie en Rose de la Grace Jones. A veure què us sembla.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: I a la teva ràdio.
5: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
6: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
7: Con David García.
8: Ràdio Sant Boi.
9: 45 anys amb tu.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més a aquesta nova edició de Jazz Setmanal, un programa de jazz com molts altres, però en qualsevol cas diferent. Diferent, tot i que en el fons és el mateix, escoltar i parlar sobre el jazz, però la forma que hem triat no és l'habitual. Aquí no dedicarem cap programa a un instrumentista concret, ni a un estil determinat, ni a una època concreta, ni a un instrument en particular.

I és que ja setmanal gira al voltant d'un tema, d'un estàndard reconegut tant per músics, crítica i afeccionats. I un cop triat, oferir-lo amb diferents instrumentistes ordenats cronològicament, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual, el que ens permet obtenir una perspectiva històrica de l'evolució del tema mitjançant les diferents versions que us oferirem. Doncs bé, sapigueu que el tema que hem seleccionat avui és aquest Early Autumn, una composició de 1949 escrita pel pianista i compositor Ralph Burns i pel clarinetista i director de Big Band Buddy Herman. El tema, inicialment instrumental, l'any 1952 va afegir-se-li lletra. Ho va fer el senyor Johnny Orr Mercer, per tal de poder ser interpretat per les vocalistes d'Unat, que és una balada preciosa i que estic convençut molts de vosaltres coneixeu perfectament. Doncs bé, el primer enregistrament va anar a càrrec de la Big Band de Buddy Herman i està datat de l'any 1949. Jo penso que és obligat iniciar la selecció d'avui amb aquesta versió.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Buddy Herman Big Band, una formació que podem afirmar, i sense por a equivocar-nos, que era un recull dels millors músics del moment, entre els que cal destacar Stan Getz, el saxo tenor, Terry Gibbs, el vibràfon, el propi Buddy Herman, en aquest cas el saxo alt, Sud Sims, el saxo tenor, Serge Chaloff, el saxo baríton, Lou Levy, el piano, Don Lemon, el bateria, o Shorty Rogers, la trompeta, entre d'altres. Doncs bé, penso que hem començat de la millor manera possible amb la Big Band de Buddy Herman. I tot seguit ara avançarem 10 anys per retrobar-nos amb una propera versió. Concretament és la de l'any 1959 que el gran trombonista Urbie Green enregistra el 2 de març d'aquell any. Un àlbum que es publica amb el títol de Urbie Green Big Band. Doncs bé, sense més, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Orby Green acompanyat o al front d'una nombrosa big band. Aquest Early Autumn era l'últim tema de la cara B d'un LP original que el trombonista va enregistrar per la discogràfica RCE i publicat amb el títol de The Message, un àlbum que es va enregistrar a New York els dies 2 i 3 de febrer de 1959 i que va tenir com a acompanyants a una big band formada per John Bunch al piano, Teddy Kotick al contrabaix, Nick Stavoulas a la bateria, Barry Galbraith al guitarra, Dick Huffer al saxo tenor, Piper Adams al baríton, Al McCusick i Rolf Kuhn al saxo alt, Billy Wires, Eddie Bird, Marshall Hamm als trombons, Bert Collins, John Carisi i John Frost a la trompeta i, evidentment, el propi Orby Green com a trombó solista. Un Orby Green, de nom real Urban Clifford Green, va ser un trombonista blanc nascut el 8 d'agost de l'any 1926 a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, i que va morir el 31 de desembre del 2018, quan tenia 92 anys, a la població de Hellertown, en l'estat de Pennsilvània. Sens dubte, un gran, un grandíssim trombonista. I tot seguit avancem un any per escoltar el senyor Stan Getz. L'any 1960 és l'any en el que el saxofonista enregistra un LP amb el títol de Coal, Velvet and Voices. L'àlbum s'enregistra en aquells moments en l'Alemanya de l'Oest, concretament a la població de Baden-Baden, en el mes de novembre de l'any 1960 i pel segell discogràfic Verve. L'àlbum el conformen 10 estàndards i en el track número 3 de la cara A apareix aquesta versió.

Doncs bé, han estat Stanguetz, l'inolvidable Stanguetz, el saxo tenor, Jan Johansson al piano, Freddie Dutton al contrabaix, Sperry Karas a la bateria, David Hildegard al vibràfon, i tots ells acompanyats d'una secció de corda, sota la direcció i arranjaments del gran mestre Russell Garcia. I tot seguit, tothom dempeus perquè anem a rebre a un gran de la nostra música. Estic parlant del trompetista i vocalista Chet Baker, un artista excepcional amb una vida molt dura que el va portar a la presó en diferents ocasions, una vida torturada pels excessos, addicte a les drogues i entre aquestes l'heroïna, el que va portar a morir el 13 de maig de l'any 1988, quan diuen que va caure de la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava en la ciutat d'Amsterdam. S'ha especulat molt sobre si la seva mort la va provocar una caiguda fortuïta o algú el va ajudar a caure. El que, i segons fonts policials, és que a l'habitació es van trobar restes d'heroïna i de cocaïna. Probablement, i amb el pas del temps que ja ha passat, doncs penso que mai sabrem la veritat del succeït. Però bé, el que ara ens toca és escoltar la seva versió d'aquest Early Autumn, el que avui estem dedicant al programa. Senyor Chet Baker, com deia abans, tothom dempeus.

Doncs sí, una versió curta, però com no podia ser d'una altra manera, una versió magnífica. Hem retrocedit fins l'any 1966, quan Chet Baker, mitjançant el segell World Pacific, publica un àlbum amb el títol de Quietly There, en el que, acompanyat per una secció de corda anomenada Carmel Strings, va enregistrar aquest LP el juny de l'any 1966, concretament a la ciutat de Los Angeles. En aquest disc, Chet Baker toca el fliscorni i l'orquestra va ser dirigida per Harry Weitz amb arranjaments de Julian Lee. Bé, i ja continuem el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1977, quan el guitarrista suec Rune Gustafsson i el seu grup en la ciutat d'Estocolm, en els estudis Metrònom d'aquesta ciutat, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Move. Escoltem la seva versió del tema d'aquest Early Autumn, el que avui dediquem al programa.

Doncs any 1977, i com abans deia, d'un disc titulat genèricament Move, hem escoltat el senyor Rune Gustafsson a la guitarra, Matt Winding al contrabaix, Ed Tigpen a la bateria, Peter Wicking al llaüt i George Badenius i Jan Schaffer a les guitarres d'acompanyament. Bé, i d'un guitarrista a un altre, millor dit, en aquest cas a dos, de Rune Gustafsson a Barney Kissel i Herb Ellis, que plegats van col·laborar en un disc de l'any 1977 editat amb el títol de Poor Butterfly. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió.

també Bernie Kisely, Herb Ellis a les guitarres solistes, acompanyat de Monty Bubding al contrabaix i Jake Hanna a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Poor Butterfly, un àlbum editat pel segell Concord. I doncs bé, continuarem, però no canviarem d'instrument, tot i que si ho farem d'instrumentistes, de les guitarres de Bernie Kisel i Herb Ellis a la de Bucky Pizzarelli i el seu fill John Pizzarelli, que amb dos donen suport al gran violinista Johnny Frigo. Aquesta versió que tot seguit escoltarem l'he recuperat d'un àlbum editat pel segell Chesky i publicat l'any 1989 amb el títol de Live from Studio A in New York. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs sí, hem escoltat el senyor Bucky Pizzarelli a la guitarra solista, Johnny Frigo al violí, John Pizzarelli a la guitarra rítmica, Ron Carter al contrabaix i Butch Mills a la bateria. Ells han estat els cinc músics que el 16 de novembre de l'any 1988 es van reunir en els estudis A de la companyia RCA per enregistrar aquest disc. Bé, i tot seguit anem a rebre un quartet que en el seu moment va liderar el gran saxofonista Charlie Mariano. Hem avançat fins l'any 1991, quan enregistren un àlbum, el que titulen Autumn Dreams. Ho fan en els Trichy Tow Studios a la ciutat de Múnich entre els dies 7, 8 i 9 d'agost de l'any 1991, i posteriorment van publicar aquest treball en el segell Alpha Music. Doncs bé, aquesta serà la seva lectura.

Don Reis han estat Charlie Mariano al saxo alt, Mal Baldron al piano, Paulo Cardoso al contrabaix i John Betch a la bateria. Bé, no em canso de dir-ho. Aquesta Early Autumn em sembla una balada meravellosa, d'aquelles que entren poques en una dotzena. No em canso de dir-ho i, evidentment, no em canso d'escoltar-la. I tinc una nova lectura del tema per compartir amb tots vosaltres, la que l'any 1992 ens va deixar el trompetista en aquest disc fliscornista Red Rooney, que he recuperat d'un disc titulat Ten and Now. És un àlbum editat pel segell Chesky Records i que va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992 en l'estudi B dels BMG Studio Sound. I aquest àlbum, per cert, té una curiositat que crec que val la pena comentar, perquè així podem evitar malentesos i que penseu que he comès un error de bulto. I és que, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom de Red Rooney, però, curiosament, en aquest tema, en aquest Early Autumn, que escoltarem tot seguit, ell, el senyor Red Rooney, no intervé, i tot el protagonisme solista va a càrrec del saxofonista Chris Porter. Escoltem aquesta versió.

Doncs bé, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom del trompetista i fliscornista Red Roy, però com he escoltat i com us he dit abans, el protagonista exclusiu, si més no, en aquest track ha estat el saxofonista Chris Potter, que ha estat acompanyat de Gary Dale al piano, Jay Anderson, el contrabaixista, i Jimmy Madison al bateria. Doncs bé, continuem, i jo diria gairebé que per finalitzar i per allò de canviar de cicle, he seleccionat un disc publicat l'any 2000 i que en formació de duet ens presenta el pianista escocès David Nipton i el clarinetista i saxofonista britànic Alan Barnes, que en un àlbum que van titular Summertime ens van deixar aquesta lírica versió.

Doncs bé, ells han estat, tal i com dèiem, Alan Barnes i David Newton. David Newton, el piano, i el clarinetista Alan Barnes. Doncs bé, pràcticament, aviam, si ens dona temps, no, crec que ja no ens donarà temps gairebé a res.

0: Sí, ens acomiadarem amb el senyor Joel Fram, el saxotenor de fons. Joel Fram, el saxotenor, Ciro Chesnut, el piano, Dersalon Douglas, el contrabaix, i Duduka de Fonseca, a la bateria. Tema enregistrat l'any 2009. Doncs sí, fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, fins aquí el programa. Com sempre, abans del comiat final, vull agrair-vos la vostra sintonia i el vostre suport, que, com sempre dic, sense vosaltres, res del que fem tindria cap sentit. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora, i dir-vos que, per part meva, el penjaré al mur de Facebook del perfil ja setmanal i en el meu propi. Soc en Valentí César i us espero la setmana vinent. Fins llavors, us recomano que escolteu molt i bon jazz, i m'acomiado amb aquest habitual "A reveure, amics".
1: Ràdio Sant Boi, 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, només èxits.

una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor, acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: Ciudad Cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.